A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Colombia para el mundo.
1: Ay, compadre.
2: Vallenato 2000 Terrify.
3: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: La libertad. Sunset.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Un quant és de bon exemple? Fent-li veure que m'esment i tot serà univolat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de pecs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bata aquí la música que mana l'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, bullera, que és hora. Ens casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. Enmig d'esplai falta gent. Tot l'amo!
1: T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo, Congo.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Jo tenia un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

era. Us hi porta sentir l'aigua i les barques al capvespre, i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta, i ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres, i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida

entremig de flors enceses, com hi ha herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen, i s'usant el mirall d'eses.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: La libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Lletres Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 d'aquest dilluns, dia 27 de juliol, jornada en què vos expliquem que milers de persones s'han manifestat a Palma contra la massificació turística sota el lema Mallorca al límit. Mallorca! 25.000 persones ja han participat, segons la Policia Nacional, 70.000 segons l'organització. Una protesta, però, que ha acabat amb una persona detinguda per desordres, lesions i atemptat i 8 persones ferides lleus, dues d'elles traslladades a l'hospital per mort de les càrregues policials que es produïren a ses voltes. Passa les 10 del vespre, minuts després que llegís el manifest. La Policia Nacional impedia als manifestants accedir al recinte, assegurant que hi havia massa gent i davant d'aquest bloqueig un grup reduït de participants a la manifestació els començà a llançar objectes, fet que va acabar amb les càrregues. El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha confirmat a través de la xarxa social X que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions i les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats. Tot d'un ampliar aquesta informació en una jornada, en un dia en què hi ha altres notícies destacades. Ha quedat desconvocada in extremis la vaga del metall que havia de començar avui.
2: La patronal i els representants dels treballadors varen arribar a un acord ahir capvespre. El pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys i també de la remuneració de les hores extra.
1: D'aquí uns minuts en parlarem amb Roberto Serrano d'UGT en un dia en què també estan molt pendents de l'evolució dels incendis forestals a la península.
2: Els focs de Madrid, Ávila i Toledo evolucionen de manera positiva, però molt lentament. Els incendis, qualificats per les executiu central com els més importants i agressius de la història d'Espanya, ja han cremat 77.000 hectàrees i han obligat a evacuar 90.000 persones.
1: També preocupa l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló, que continua actiu i que ja ha arrasat 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 persones. I tot mentre la calor ha afluixat a bona part d'Espanya, unes temperatures, però, que pujaran de nou a partir de demà. Pedro Roger, bon dia.
3: Bon dia. Al llarg d'aquests dies següents tornarem a notar una temperatura en augment. I, de fet, avui ja podran notar una certa pujada, sobretot a l'interior de Mallorca, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 34 graus. D'altra banda, en el cel tindrem núvols de desenvolupament que ens podran deixar alguns ruixats puntuals entre Mallorca i també a les Pitiüses. I tot això sumat amb aquest cel encara enterbolit a causa del fum dels incendis de la península Ibèrica i també de França. D'altra banda, quant al vent, aquest en conjunt bufarà fluix, tot i que en el sector de Menorca encara bufarà moderada la tramuntana, i això farà que al nord d'aquesta illa predomini la forta maror. Això sí, a recer del vent, sí que tindrem unes condicions marítimes molt més tranquil·les. Ara mateix tenim a les Pitiüses 22 graus a Santa Gertrudis i 24 a Sant Francesc. A Mallorca, 21 graus a Calvià, 22 a Binissalem i 25 a Son Cervera. I a Menorca, 24 graus a Ciutadella i 25 a Son Bou.
1: Gràcies, Pedro. I els esports, el Reial Mallorca comença amb unes bones sensacions la pretemporada a Marbella. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
4: Com anar? Molt bon dia al Reial Mallorca, que continua amb aquestes bones sensacions en aquesta pretemporada a Marbella, i els nous fitxatges transmeten confiança i ambició amb el projecte de Luis García Fernández. Arnau Tenas, Alex Sala i Antonio Roca es presenten davant dels mitjans i deixen clar que volen ajudar al Mallorca a continuar creixent aquesta temporada. Tadej Pogačar conquereix el seu cinquè Tour de França i Mathieu Van Der Poel s'adjudica una espectacular darrera etapa. I Esperança Cladera confirma el seu gran moment de forma amb una plata al relleu 4% i un bronze al 200 metres del campionat d'Espanya absolut.
1: I a l'Espai de la Cultura destacarem avui...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: I són ara les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns, un dia que han començat fent molt ressò de les reaccions a les càrregues policials registrades ahir vespre durant la multitudinària manifestació contra la massificació turística a Palma. Un episodi que ha deixat una persona detinguda i al Manco 8 ferits lleus. La plataforma Menys Turisme, Més Vida anuncia una acció col·lectiva contra la repressió.
1: El portaveu de l'entitat, Dani Comas, ha condemnat l'actuació policial que va marcar el final de la protesta. Els enfrontaments es varen produir quan els agents varen impedir l'accés dels manifestants al recinte de Cervoltes per al·leguen manca de capacitat. Tot i els organitzadors varen intentar rebaixar la tensió i llegir el manifest al Parc de la Mal, les càrregues policials no varen aturar. Avui, Comas fa una crida a tots els afectats i anuncia accions col·lectives.
2: De moment tenim confirmats més d'una desena de ferits, i estic demanant a tots els ferits que no mos hagin contactat encara que ho facin per això, per dues recompte i per intentar moure una acció col·lectiva per tal de denunciar aquesta situació que va ser prou greu contra una manifestació que, repeteix, va ser pacífica i no va tenir cap incident fins al final, que l'incident va ser la pròpia policia.
1: També demanen responsabilitats polítiques, igual que el diputat de Sumar més al Congrés, Vicenç Vidal, qui assegura que es prendran les mesures necessàries.
3: Evidentment, s'obrirà tot, des de la dimissió del delegat de govern, a qualsevol mesura més, perquè crec que avui s'ha sobrepassat qualsevol línia que era esperable.
1: I precisament el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha confirmat a la xarxa social X que demanarà les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin les responsabilitats.
0: Dèiem que la manifestació va ser multitudinària amb 25.000 persones segons la Policia Nacional i 70.000 segons l'organització.
1: Varen marxar pel centre de Palma sota el lema Mallorca al límit. També varen fer una crítica directa al govern. Afirmen que presumeix de polítiques de contenció però ignora les demandes socials i exigeixen a la institució que es posin límits clars al turisme de masses.
0: I ha quedat desconvocada in extremis la vaga del metall que havia de començar avui. El pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys i també de la remuneració de les hores extres.
1: La patronal i el representant dels treballadors varen arribar a un acord i cap vespre després d'un cap de setmana de negociacions. La pujada salarial d'enguany serà d'un 5% en caràcter retroactiu, segons Roberto Serrano, responsable de política sindical i negociacions d'UGT FICA. Els 39.000 treballadors del sector començaran a notar aquest increment en la nòmina una vegada el conveni es publiqui al BOIP. Són declaracions de fa uns minuts a l'informatiu Matí.
4: Nosotros ayer firmamos el preacuerdo, ahora hay que tener en cuenta, según el preacuerdo, que en los próximos 15 días tenemos que firmar el convenio. Una vez que se firme el convenio, es presentado a la autoridad laboral y una vez que se publique, que esperamos que sea lo antes posible, ya los trabajadores empezarán a notar.
0: I l'entitat Mallorca Sense Fam, que fa més de 15 anys reparteix aliments a les famílies que més ho necessiten, alerta de l'increment de les persones a les illes que no arriben a final de mes. No poden omplir el rebost en plena temporada turística. El vicepresident de l'ONG, Joan Martorell, en una entrevista a l'informatiu Matí, ha quantificat l'augment de beneficiaris en uns 1.000.
5: El nombre de famílies pràcticament se manté igual que anys anteriors, a pesar que estem dins ja la temporada turística i, en teoria, pues, hauria d'haver baixat. No és així perquè estem en la mateixa situació de sempre. Vull dir, són persones que tenen sous precaris.
0: Hem arribat a les 9:04.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Nostalgia Airlines souvenir.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: fueron buenas.
1: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La plataforma Menys Turisme, Més Vida eleva a una dotzena les persones ferides per les dures càrregues policials d'ahir vespre a Palma en el marc de la manifestació Mallorca al Límit. 5 d'aquests ferits varen ser traslladats a un centre sanitari. Els incidents varen començar a l'avinguda d'Antoni Maura quan un fort desplegament de la policia va encerclar els manifestants després de l'acte a ses voltes.
2: Després d'alguns llançaments d'objectes per part d'un grup reduït de persones, els agents varen carregar amb porres i varen disparar prop de 20 pilotes de goma. La tensió va durar fins a les 11 de la nit, en moments en què la multitud va respondre cantant la balanguera davant la policia. El portaveu de la plataforma, Dani Comas, fa una crida a tots els afectats i anuncia accions col·lectives.
3: De moment tenim confirmats més d'una desena de ferits i estem demanant a tots els ferits que no ens hagin contactat encara que ho facin per això, per dues recompte i per intentar moure una acció col·lectiva per tal de denunciar aquesta situació que va ser prou greu contra una manifestació que, repeteix, va ser pacífica i no va tenir cap incident fins al final, que l'incident va ser la pròpia policia.
2: El delegat del govern de les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, ha demanat un informe sobre l'actuació policial i mantindrà una reunió amb el cap superior de policia per analitzar els fets.
1: Canviant de qüestió, els carburants encadenen setmanes de pujades i s'encareixen un 10% després de la reactivació de la guerra de l'Iran i la tornada de l'IVA dels combustibles al 21%. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears preveu una tendència a l'alça dels preus en els pròxims dies.
2: Dia 1 de juliol va de caure la rebaixa de l'IVA dels carburants del 21 al 10%, que havia aprovat el govern central el mes de març per fer front a l'increment de preus per l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient. No obstant això, l'executiu espanyol manté que en aquests moments rebaixes fiscals en l'impost especial d'hidrocarburs fins al mes de setembre. Unes ajudes que el president de les estacions de serveis de les Balears, Joan Mayans, considera que són insuficients.
4: A veure, que el tema fiscal és un tema important perquè és un tema d'ingressos de l'Estat, però sí que a veure que estem en una situació o tornem a estar en una situació a bons preus per a ja sé que tornen a tenir una tendència a l'alça i no se vislumbra una sortida a curt termini d'aquest conflicte que ja dura mesos.
1: I els grans incendis forestals del centre de la península i de Castelló continuen actius i sumen ja més de 83.500 hectàrees cremades. El focus més destructiu és el de Burgondo, Àvila, que ha calcinat 50.000 hectàrees i s'ha convertit en el més gran de la història d'Espanya, juntament amb el de Madrid, que n'ha devastat 25.000, i el de Toledo, que manté prop de 90.000 persones evacuades o confinades. Avui, el president del govern, Pedro Sánchez, en un acte contra el canvi climàtic, ha recordat que el canvi climàtic mata.
5: En lo que llevamos del año 2026, los incendios han arrasado alrededor de 150.000 hectáreas. 150.000 hectáreas en nuestro país. Y 13 personas han perdido, por desgracia, su vida. Y la cifra de fallecidos por calor en España asciende, según las estimaciones, a más de 3.800 personas. Por tanto, creo que los datos son claros. La emergencia climática mata.
1: Així arribarem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

menys bé. Els llocs on aniré quan sigui el moment. I ell és del seu món.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. La plataforma Menys Turisme, Més Vida exigeix la dimissió immediata del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per les càrregues policials d'ahir vespre a Palma en el marc de la manifestació Mallorca al Límit. L'entitat denuncia la violència desmesurada, diuen, de la Policia Nacional, que va deixar una dotzena de persones ferides, segons els organitzadors de la protesta.
2: Una protesta que va aplegar ahir més de 70.000 persones, segons els convocants, i que es va desenvolupar de manera pacífica des de la plaça d'Espanya fins a Ses Voltes, on varen començar els incidents. Segons l'organització de la protesta, la policia va bloquejar l'accés a Ses Voltes, va al·legar motius de seguretat per fer-ho, tot i que el recinte estava a menys de la meitat de la seva capacitat i, per tant, disposava de permís oficial. L'organització també acusa la policia de retenir les ambulàncies durant 45 minuts i denuncia l'agressió d'un empresari local a un manifestant. Davant dels fets, l'entitat exigeix també la dimissió immediata del delegat del govern, el socialista Alfonso Rodríguez. Així mateix assenyalen l'Ajuntament de Palma per posar impediments a l'acte.
1: Des de l'esfera política, la presidenta Marga Proens ha expressat avui el seu respecte a la manifestació. També ha afirmat que és conscient del malestar de la ciutadania per la massificació turística. A la vegada, però, ha afirmat que està impactada per les imatges de les càrregues policials i ha demanat explicacions a delegació de govern.
3: Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
1: I més per Menorca, demana a Marga Proens que escolti el carrer. La formació també condemna l'actuació policial i exigeix al delegat del govern que assumeixi responsabilitats polítiques. És Esteve Barceló, coordinador general de Més per Menorca.
4: La gent ja està farta que el turisme mos tregui de ca nostra. Manifestacions com la d'ahir a Palma o la del mes passat a Menorca deixen clar que la gent té claríssim que la massificació turística mos està deixant sense casa, que encareix el cost de la vida, que està saturant no només les carreteres i les platges, també està saturant els nostres serveis públics i mos està deixant els recursos com l'aigua.
1: Canviant de qüestió, desconvocada in extremis la vaga del metall que havia de començar avui. El pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys. També la remuneració de les hores extra. La patronal i els representants dels treballadors varen arribar a un acord d'aquí al vespre després d'un cap de setmana intens de negociacions.
2: La pujada salarial d'enguany serà d'un 5% en caràcter retroactiu. Segons Roberto Serrano, del sindicat UGT, els 39.000 treballadors del sector començaran a notar aquest increment en la nòmina una vegada el conveni es publiqui al BOI. Escoltam declaracions a l'informatiu Matí.
5: Nosotros ayer firmamos el preacuerdo. Ahora hay que tener en cuenta, según el preacuerdo, que en los próximos 15 días tenemos que firmar el convenio. Una vez que se firme el convenio, es presentado a la autoridad laboral y una vez que se publique, que esperamos que sea lo antes posible, ya los trabajadores empezarán a notar.
1: I continuen les tasques d'extinció dels greus incendis de Madrid, Castelló i Àvila. Aquest darrer ja és l'incendi forestal més gros de la història recent del país, amb de moment 50.000 hectàrees cremades. Més de 90.000 persones romanen evacuades a causa d'aquests tres focs. Així hem arribat a les 11:04 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, més per Palma, apel·la el Partit Popular, el govern i el PSOE a actuar davant una situació, diuen, insostenible, després de la manifestació contra la saturació turística d'ahir. Han criticat també la violència policial del final de la manifestació i demana la dimissió del delegat del govern a les Balears, el socialista Alfonso Rodríguez.
2: El partit ha criticat els quatre tipus de violència que diuen pateix la ciutadania de Mallorca, primer de tot la immobiliària, que impedeix als residents accedir a un habitatge, la que ataca el territori, fent malbé, diuen, els recursos naturals. També una violència que massifica i fa malbé els barris i, per acabar, afirmen una violència policial. Per això, el candidat a l'Ajuntament de Més per Palma, David Pujol, considera directament que el Partit Popular no està capacitat per dirigir la ciutat.
3: El Partit Popular governa Palma com si fos un negoci, que el seu negoci és la nostra violència, és la violència que patim. Per tot això plantejam un canvi de model que no està a la gent del Partit Popular i del Partit Socialista. Per això volen dir que no els consideram capacitats per governar la nostra ciutat.
1: Per cert, la plataforma Menys Turisme, Més Vida acaba de convocar una concentració d'urgència demà dimarts 28 a les 12 del migdia a delegació de govern per demanar la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, per la violència policial d'aquesta manifestació d'ahir. Canviant de qüestió, continuen les tasques d'extinció dels greus incendis de Madrid, de Castelló i d'Àvila. Aquest darrer ja és el major incendi forestal de la història recent del país, amb de moment 50.000 hectàrees cremades. Més de 90.000 persones romanen evacuades a causa d'aquests tres focs.
2: Des del centre de comandament de Navalcarnero, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit avui que la climatologia no està ajudant i que avui és, per tant, un dia important per l'extinció dels incendis d'Àvila i també de Madrid, perquè dimecres les condicions del temps empitjoren.
4: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
2: Per part seva, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà avui migdia la localitat de la Vall d'Uixó, a Castelló, per conèixer-ne la darrera hora d'aquest incendi. De moment, aquest incendi, que foc ha calcinat un total de 6.500 hectàrees, 16.000 veïnats estan confinats. Escoltam Pilar Bernabé, ella és la delegada del govern a València.
5: Todas las investigaciones están abiertas. Insisto, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado. Por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que tengan que podamos darle información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones.
1: D'altra banda, l'acusació popular del cas Begoña Gómez en rebaixa de 24 a 13 anys en la petició de presó per a la dona del president del govern espanyol. Així consta en l'escrit presentat per les acusacions que lidera Hace Oír per al futur judici amb jurat popular. Per a la seva assessora, Cristina Álvarez, demanen ara 6 anys de presó en lloc dels 22 inicials.
2: El jutge Juan Carlos Peinado havia demanat aquestes noves conclusions després que l'Audiència de Madrid ha avalat jutjar Gómez per tràfic d'influències i malversació. En el text, les acusacions mantenen que la trajectòria professional de Gómez va fer un canvi radical, diuen, quan Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa. També destaquen que va assumir una càtedra a la Universitat Complutense sense cap procés de selecció ni de titulació.
1: Hem arribat a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Sí,
1: sí, sí.
0: Ara
1: de puta, compta'm això.
0: No és fàcil, eh?
1: Jo m'he rigut, tio, és que no puc.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Rosita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El delegat del govern, Alfonso Rodríguez, en descarta dimitir per les dures càrregues policials d'aquest diumenge durant la mobilització a Mallorca al límit que es va dur a terme a Palma. El delegat compareix en aquesta hora davant els mitjans de comunicació i Rodríguez ha admès que l'actuació policial va ser desproporcionada.
2: Mi opinión es que fueron desproporcionadas y con un ejercicio pues seguramente innecesario de alguna violencia para pues bueno, contener un poco la propia manifestación.
1: Mentrestant, la plataforma Menys Turisme, Més Vida es concentrarà demà dimarts a les 12 del migdia davant la delegació del govern a les Balears per precisament demanar la dimissió del delegat Alfonso Rodríguez. La convocatòria arriba com a resposta a les càrregues policials d'aquest diumenge.
3: L'entitat ha fet una crida a la participació a través del seu perfil de la xarxa social X. Qualifiquen l'actuació de les forces de seguretat de violència policial injustificable. Des de la plataforma exigeixen assumir responsabilitats polítiques de manera immediata per la contundència dels fets viscuts als carrers de Palma.
1: Per part seva, l'atestat de la Policia Nacional justifica aquestes càrregues en resposta a les agressions, se diu, de grups violents. Segons el document oficial, 5 agents varen resultar ferits per llançament de pedres, botelles i pals de pancartes. L'atestat també confirma l'obertura d'una investigació interna per aclarir la contundència d'un agent que va colpejar un fotoperiodista al cap amb la porra.
3: L'informe recull també que l'atenció va començar quan es va limitar l'accés a ses voltes per accés d'aforament. És un moment en el que alguns manifestants varen sacsejar les tanques i varen empentar també els agents. La policia acusa els organitzadors de culpar els efectius de forma arbitrària per megafonia, fet que hauria augmentat el nerviosisme, diuen, de les 25.000 persones concentrades. El cos estatal destaca com a incident més greu l'atac a una parella de turistes i a la gent que va anar a ajudar-los, una acció que va acabar a la detenció de l'agressor.
1: Des de l'esfera política, el líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, anuncia que el seu grup no donarà cap suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre empari actuacions policials com les d'ahir.
4: No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
1: També Manuela Cañadas, de Vox, ha demanat explicacions al delegat del govern.
5: El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes, como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que dé explicaciones.
1: I acabam amb un darrer apunt. El govern espanyol ha decidit ajornar l'aprovació del decret d'habitatge prevista per aquest dimarts. La norma es tractarà finalment el mes de setembre.
3: El Ministeri d'Habitatge ha pres la decisió per la falta de suports parlamentaris al Congrés dels Diputats. L'executiu no tenia garantida la convalidació d'aquesta llei. Les negociacions es reprendran després de l'estiu per intentar salvar la votació.
1: I recordant també que l'acusació popular del cas Begoña Gómez en rebaixa de 24 a 13 anys la petició de presó per a la dona del president del govern espanyol. Així consta l'escrit presentat per Hazte Oír per al futur judici amb jurat popular. Amb aquest apunt hem arribat a l'1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agendes o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Com?
3: Que cabra, oi?
4: Sí, cansa molt.
5: La banda.
4: Perdó.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: No hay rencor, nena.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: estrena.
1: Ja, això no es pot estar mitjana.
0: No, tu no estrena.
2: Sí, Maria, Maria també. Maria,
3: no, no, no, no. Això no, això no, això no.
2: I Maria de la ciutat? I tu te'n creus que no t'està
0: copiant el cor? I aquesta al cinc cop. Una cançó. Una camiseta.
4: Mira,
2: Maria,
4: mira,
2: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. L'endemà de la manifestació contra la massificació turística, el debat se centra en les dures càrregues policials amb què acaba la protesta nit, amb dos hospitalitzats que ja han rebut l'alta i una persona detinguda. Les mirades d'avui s'han dirigit al delegat del govern espanyol, responsable final de les forces de seguretat, qui ha admès actuacions violentes dels agents que no s'haurien d'haver produït mai, ha afegit, en acabar una marxa que s'havia registrat amb normalitat des del principi. Assegura que ha ordenat una investigació sobre els incidents i es desvincula així de la gestió de l'operatiu que recau especificat en els comandaments policials. Per la seva banda, la Policia Nacional ha justificat avui la càrrega, diu que va ser una resposta a l'agressió a cinc agents. Alfonso Rodríguez rebutja així dimitir, com li han demanat els organitzadors de la protesta, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que ha convocat d'urgència una concentració demà migdia davant la seu de la delegació del govern espanyol a Palma. És un assumpte que pràcticament ha desplaçat el ressò que ha tingut la protesta en si. La resposta ciutadana va desbordar les previsions dels organitzadors, que xifren en 70.000 els assistents a la marxa, 25.000 segons la policia local. I diverses entitats socials ja demanen avui escoltar i actuar davant aquest clam massiu, afirmant contra la massificació, i la presidenta Provenç destaca que ja ha pres mesures de decreixement, per exemple, ha dit, en la reducció de l'oferta il·legal. Tot d'una, explicam i sentim totes aquestes veus. Avui és dilluns, 27 de juliol, i Ivan López és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que passen pels preparatius davant l'eclipsi cort. Emetrà acreditacions per treballadors i veïnats que hagin d'entrar a la platja de Palma.
2: Es farà a través d'un QR que es pot obtenir telemàticament i que els permetrà accedir amb un habitacle, un vehicle privat, a la zona el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi solar. L'Ajuntament preveu 70.000 assistents per observar aquest fenomen a la zona i anuncia una sèrie de recomanacions i normes de conducta per evitar incidències.
0: Primeres imatges del Posidònia, el primer satèl·lit de les Balears.
2: Es va posar en òrbita 7 de juliol i cada dia sobrevola les Balears per captar imatges en diferents resolucions, unes fotografies que permeten estudiar l'evolució del territori i prendre mesures de prevenció davant catàstrofes com els incendis o les danes.
0: I sobre els incendis a la península es dispara la factura que genera el foc.
2: Sí, 190.000 evacuats confinats a Madrid, a Ávila, Castelló i a Toledo per uns focs que han arrasat ja més de 90.000 hectàrees. Treball ha informat que prepara un paquet d'ajudes sense precedents.
0: A Mallorca, Cala Millor estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. S'han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua, una xifra que és més elevada com més estrella està l'hotel.
0: A Eivissa, els comerciants del barri de la Marina es queixen d'un inici de temporada molt fluix. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Expliquen als empresaris que les onades de calor i el Mundial de Futbol han jugat en contra i també diuen els comerciants la poca repercussió econòmica que estan suposant els milers de creueristes que visiten l'illa.
0: Notícia destacada també a la plana cultural. El Menorca Music Festival es cancel·la la mateixa setmana que havia de començar. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. L'organització del certamen ha fet públic un comunicat a través de les xarxes socials en el qual anuncia que per causes de força major, sobrevingudes i alienes, diu, a la voluntat de la direcció, la cinquena edició del festival queda cancel·lada de manera definitiva. El certamen havia de començar aquest mateix dissabte al recinte Firal d'Es Mercadal amb un concert de Víctor Manuel. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, entre d'altres.
0: En els esports

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo, Congo.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 27 de juliol. Rebuig unànime a les càrregues policials al final de la manifestació contra la saturació turística d'ahir a Palma. El delegat del govern espanyol descarta dimitir i trasllada la responsabilitat al comandament policial. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Més per Mallorca i Podem demanen la seva dimissió i el PSOE, partit d'Alfonso Rodríguez, demana investigar les càrregues policials, unes càrregues policials que la presidenta Marga Proens qualifica d'impactants. El delegat assegura que ell està tan indignat per la violència policial com els mateixos manifestants i manté que ell no va ordenar cap actuació així.
2: No és este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales, como ya he dicho antes, fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Les explicacions no convencen la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que ja ha convocat per demà al migdia una concentració davant la delegació del govern estatal.
1: El portaveu de la plataforma, Dani Comas, ha demanat la dimissió, destitució del delegat i ha criticat la violència policial. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
3: Aquestes càrregues policials les varen iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
0: Els titulars d'avui inclouen també els preparatius davant l'eclipsi. Cort emetrà acreditacions per treballadors i veïns que hagin d'entrar a la platja de Palma.
1: Es farà a través d'un QR que es pot obtenir telemàticament i que els permetrà accedir amb vehicle privat a la zona el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi solar. L'Ajuntament preveu 70.000 assistents per observar el fenomen a Platja de Palma i anuncia una sèrie de recomanacions i normes de conducta per evitar incidències. Llorenç Bausà és tinent de balda de Seguretat Ciutadana.
4: El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi en total tranquil·litat.
0: Primeres imatges del Posidoni, el primer satèl·lit de les Balears.
1: Es va posar en òrbita dia 7 de juliol i cada dia sobrevola les Balears per captar imatges en diferents resolucions. Les fotografies permeten estudiar l'evolució del territori i prendre mesures de prevenció davant catàstrofes com incendis o danes.
0: El Menorca Music Festival es cancel·la a la mateixa setmana que havia de començar.
1: L'organització del certamen ha fet públic un comunicat a través de xarxes socials en el qual anuncia que per causes de força major, sobrevengudes i alienes a la voluntat de la direcció, la cinquena edició del festival queda cancel·lada de manera definitiva. El festival havia de començar aquest dissabte al recinte firal del Mercadal amb un concert de Víctor Manuel. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, entre d'altres.
0: Tot això mentre seguim molt pendents un dia més dels greus incendis de Madrid, Àvila i Castelló.
1: El d'Àvila ja és el més gran de la història recent d'Espanya, amb 55.000 hectàrees calcinades, que sumades a les de la capital en sumen més de 77.000. En aquests moments, 3.000 efectius lluiten contra els tres focs. El de Vall d'Uixó ja crema 7.200 hectàrees, amb 16.000 persones desplaçades i afegides.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: La libertad. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

força d'anys d'estar-hi, malaguanyats per a mi, si ara us heu fos. No us recordo prou bé,

i se meneia un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: Gràcies.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bon dia. Restauradors i hotelers de la platja de Palma es mostren preocupats per com els puguin afectar les restriccions d'accés i mobilitat durant la jornada de l'eclipsi solar.
4: Des del 8 del matí només podran entrar a la zona els residents, treballadors i clients d'hotels i restaurants que s'hagin inscrit prèviament en un registre de l'Ajuntament. Els establiments recomanen a clients i a treballadors fer ús del transport públic per moure's. Pedro Marín és el president de l'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma.
5: La comunicació bàsica ara que tenim és cap als nostres clients, perquè si tenen cotxes de lloguers no poden accedir, sobretot aquests que tinguin que entrar en els hotels el dia de l'eclipse. O el que se pot comunicar tant en els clients, tant en els turistes com en els residents, és que per accedir aquest dia a la platja de Palma que puguin accedir per servir públics.
3: A Menorca, el Servei de Salut reforçarà el dispositiu assistencial el dia de l'eclipsi tant als hospitals com als centres de l'àrea de salut de l'illa.
4: La consellera de Salut, Manuela García, ha explicat que s'ampliarà amb 6 professionals més.
6: Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dalt Sant Joan, y el centro de salud de Esbañer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda y, por supuesto, se refuerza el SAMU 061 con 3 equipos más.
3: Més qüestions. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha convocat una concentració demà a les 12 del migdia a les portes de la delegació del govern a les Illes. Rebutja les explicacions del delegat Alfonso Rodríguez, qui ha traslladat la responsabilitat al comandament policial.
4: El portaveu de la plataforma, Dani Comas, ha demanat la dimissió o destitució del delegat i ha criticat la violència policial. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant la intimidació dels agents.
7: Aquestes càrregues policials les van iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
3: I a Eivissa, els comerciants de la Marina es queixen d'un inici de temporada molt fluix. La calor i el Mundial de Futbol juguen en contra, diuen, i també l'escassa repercussió econòmica dels milers de creueristes que visiten l'illa.
4: Durant el dia i fins que cau el sol predominen els carrers buits, com denuncien els comerciants del barri.
8: A partir de les 10, cuando ya se ve más movimiento, pero claro, las tiendas cierran.
9: Miran, tocan todo y luego salen y pocos son los que compran.
10: Fa 10 anys cap a baix. O sea, cada vegada menys, un poquet menys, un poquet menys, un poquet menys.
11: L'ambient que tenia antes, que se ha perdido totalmente.
3: I en la plana estatal, el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports.
4: L'executiu pretenia aprovar la mesura demà, però ha optat per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partit Conjunts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no inclou les seves peticions. Montse Mínguez és la portaveu socialista.
12: Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones y por lo tanto se nos dan unos días más para poder llegar a un texto que luego cuando vaya al Parlamento sea consensuado y pueda salir adelante.
3: I amb aquest apunt arribarem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota la informació al butlletí de les 5.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: gràcies.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Els hotelers de Mallorca defensen que s'ha de consolidar un model que faci compatible el benestar dels residents amb la prosperitat econòmica de les illes. Per això diuen que cal treballar conjuntament i rebaixar la polarització a les Balears.
2: Consideren que la manifestació d'ahir és un reflex de preocupacions socials que cal escoltar, com l'accés a l'habitatge, a la mobilitat, i que ha de servir com a punt d'inflexió per replantejar el debat turístic. Maria José Aguiló és la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
3: Reconocemos y compartimos las preocupaciones sociales sobre la vivienda, la movilidad, la presión sobre los recursos y la calidad de vida. Todas ellas son legítimas y están desde hace tiempo en nuestra agenda de trabajo. Requieren soluciones estructurales, aunque el debate no se debe reducir únicamente al decrecimiento turístico, sino que debe centrarse en una mejor gestión del destino, una planificación con visión de futuro y con decisiones basadas en datos.
1: Més temes. Neus Massanet i Florit ha pres el relleu del fins ara senador d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer. El relleu obeeix a un acord que estableix que el darrer any de legislatura ha d'ocupar l'escó una formentarenca.
2: Massanet serà la darrera senadora de les Pitiüses, ja que durant aquesta legislatura s'ha aprovat una reforma de la Constitució perquè cada illa tingui un representant propi a la Cambra Alta, que serà elegit a les pròximes eleccions generals.
1: I a Eivissa el problema dels assentaments no s'atura. A les zona de Ses Feixes de Vila s'hi ha detectat un augment d'infrahabitatges, un lloc que no només és insalubre, sinó que és una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi.
2: Hi viuen entre 40 i 50 persones en tendes de campanya i infrahabitatges. L'Ajuntament d'Eivissa ha contactat amb la propietat perquè actuï en aquesta parcel·la, ho explica el regidor de Gestió Ambiental, Jordi Griver.
4: Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, el siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
1: I avui fa 20 dies que el primer satèl·lit balear, el Posidònia, orbita al voltant de la Terra i ja comença a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals.
2: El Posidònia es va llançar el passat 7 de juliol i ja obté dades de les Balears que, segons ha explicat el cap de negocis de l'empresa Open Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals per al present i el futur de les Balears.
5: Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això, processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes, ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
1: Precisament un dia més hem de parlar d'incendis. Continuen actius els de Madrid, Castelló i Àvila. Aquest darrer és el més gran de la història recent d'Espanya, amb 55.000 hectàrees calcinades. En total, entre els tres incendis, unes 190.000 persones estan evacuades o confinades.
2: La ministra per a la Transició Ecològica, Sara Gessen, ha fet una crida als grups polítics per aprovar un pacte d'estat davant l'emergència climàtica. Diu que els incendis d'enguany són encara pitjors que els de l'any passat.
6: Las hectáreas que han sido afectadas por los incendios desde principios de año, hablamos de más de 170.000 hectáreas, es decir, 6 veces más de lo que habíamos visto el año 2025. No paro de decirlo, el año 2025 fue un año extraordinariamente complicado en materia de incendios. Y los datos, lo que están avalando, es que el contexto es todavía más complicado.
1: I amb aquesta informació arribem a les 5:04, tota la informació actualitzada a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni, Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: de la normativa, la manera de calcular la superfície mínima permeable. En tres zones urbanes del municipi, Artà Casc Antic, Artà Intensiva i Colònia Sant Pere Intensiva. Aquest és precisament el punt que avui corregim. La proposta aprovada inicialment per aquest pla estava establia que aquestes zones havien de disposar d'una superfície mínima permeable del 10% de la superfície total de la parcel·la. En canvi, durant l'aprovació provisional, aquest criteri es va substituir per un altre, que exigia reservar un 15% o un 20% de l'espai lliure no edificat de la parcel·la, en funció de la seva superfície. Posteriorment, els tècnics municipals i l'equip redactor han revisat novament aquesta qüestió i han arribat a una conclusió important. La regulació aprovada inicialment per aquest Ajuntament ja complia les determinacions del Pla Territorial de Mallorca i en molts casos fins i tot resulta més exigible pel que fa a la superfície permeable. A més, aquesta regulació presentava diversos avantatges. Era més fàcil d'aplicar, mantenia un criteri uniforme per a totes les parcel·les, evitava la dificultat pràctica a l'hora de desenvolupar l'edificació i responia al consens polític amb què aquesta modificació es va aprovar inicialment. Fagam feina en Sot Just i Preu i serà el moment que ens podem tornar a seure a intentar trobar un acord. Si no hi ha aquest acord, doncs, evidentment l'Ajuntament el que farà és depositar davant el tribunal aquest Just i Preu i allà el tribunal resoldrà. Per tant, sí que hi ha hagut converses, sí que hi ha hagut intents per poder arribar a un acord, no s'ha aconseguit, però bé, aquesta via encara no està tancada.
1: I aquesta cosa de a través de que es, no sé si el govern balear, el Consell Insular, que dona un dobbes per esponjar finques, o bé per una cosa, bé per l'altra, no hi podria entrar aquí de dins.
0: Sí, però quan dius esponjar, és que no sé massa bé què te refereixes.
1: Quan dic esponjar, és que el govern balear dona un dobbes per exemple, per una casa, per una finca, que podria saber aquest cas per ampliar una depuradora, dona un dobbes per comprar allò, per esponjar-lo, perquè se pugui comprar.
0: Sí, però
1: això és el que se diu esponjar.
0: Sí, el fet de comprar, tu a l'hora de comprar tu has de tassar aquell bé. I és aquí on tenim la dificultat. La dificultat no està en compra. La compra, si nosaltres tinguéssim els informes favorables en el Just i Preu necessari, doncs que ho podríem perquè l'Ajuntament el podria afrontar. No és un tema d'aquest. És un tema que no ens posen d'acord en els preus i que els informes que nosaltres tenim, en els peritatges que nosaltres tenim, no arriben en les quantitats que ells ens demanen. És a dir, no és un tema tant de la possibilitat de que puguem comprar o no, és un tema de que les tassacions que nosaltres tenim, en els informes que nosaltres tenim, no arriben a les tassacions que ell té, com sempre passa aquestes coses. Saps? I que serà el jurat d'expropiació qui dirà quins són els preus que s'ha de pagar.
1: Molt bé.
0: D'acord. Votam. Vots a favor. Abstencions.
2: 8 vots a favor i 4 abstencions. Següent expedient és 863/2024, resolució del recurs de reposició contra l'acord del ple de l'Ajuntament d'Artà de recuperació possessòria del camí de l'ermita de Belém per Son Sureda.
0: El punt que duim avui fa referència al recurs de reposició també presentat per la Fundació de Nacarro contra l'acord de plenari de 17 de juny de 2024 pel qual aquest Ajuntament va acordar recuperar la possessió del camí públic número 9, conegut per el camí de l'ermita de Belém per Son Sureda, i restablir-ne el lliure accés als usuaris. Abans d'entrar en el contingut del recurs, crec que és important aclarir una qüestió. Aquest pla no està decidint avui si aquest camí és públic o no, això ja tenim un catàleg, per tant, no ho decidim aquí, però l'Ajuntament aquest camí figura al catàleg de camins des de fa molts anys i també forma part de l'inventari de béns municipals. Per tant, l'acord que es va adoptar l'any passat tenia com a objectiu recuperar l'ús públic d'un camí que l'Ajuntament considera de titularitat pública. La Fundació Nacarro va presentar un recurs en què es posa diferents arguments, com per exemple, en primer lloc, considera que el procediment administratiu no es va tramitar correctament, en segon lloc, sosté que el camí no consta inscrit en el registre de propietat a nom de l'Ajuntament. I també defensa que l'Ajuntament no ha acreditat haver tingut mai la possessió efectiva del camí i que, per tant, no podrà utilitzar aquest procediment administratiu. Tots aquests arguments han estat analitzats pels serveis jurídics municipals i també per un informe jurídic extern. La conclusió és que el recurs s'ha d'admetre perquè s'ha presentat dins el termini, però que

0: s'ha de desestimar perquè cap dels motius plantejats desvirtua la legalitat de l'acord adoptat per ple. Els informes expliquen en primer lloc que el procediment es va tramitar correctament. Quan el primer expedient va caducar, l'Ajuntament no el va continuar, sinó que en va iniciar un de nou, independentment amb un nou tràmit d'audiència perquè la Fundació de Carro pogués presentar noves al·legacions, per tant, no hi ha hagut indefensió. També s'explica que el fet que un camí públic no estigui inscrit al registre de propietat no fa perdre el seu caràcter públic. La pròpia jurisprudència estableix que aquesta manca d'inscripció no impedeix que una administració pugui protegir i recuperar els seus béns de domini públic. A més, els informes recorden que existeix abundant documentació històrica que acredita l'existència d'aquest camí des de fa més d'un segle, així com la incorporació al catàleg de camins i a l'inventari municipal. I encara hi ha un altre aspecte important, que les mateixes descripcions registrades de les finques afectades fan referència expressa a l'existència d'aquest camí i de la servitud de pas associades, fet que reforça encara més la seva existència física i històrica. En definitiva, el que conclouen els informes és que l'Ajuntament ha actuat dins les competències que la legislació atribueix a les administracions per poder protegir els béns de domini públic i garantir que els camins públics continuïn sent accessibles per a tothom. Per aquest motiu es proposa desestimar el recurs i confirmar íntegrament l'acord adoptat per ple amb els següents acords. Primer, admetre a tràmit el recurs interposat per Mariano Boquera Morell actuant en representació de la Fundació Nacarro contra l'acord de ple de l'Ajuntament adoptat el dia 7 de juny de 2024 que resolgué declarar la recuperació possessòria del camí de titular pública denominat de nou Camí de l'Ermita de Betlem per Sant Sureda amb el cessament dels actes pertorbadors i el restabliment dels seus accessos i traçats, ordenant a la Fundació Nacarro que procedesqui el restabliment en la retirada dels tancaments instal·lats i habilitant l'accés als usuaris. Segon, desestimar aquest recurs de reposició, tot això de conformitat amb els antecedents, el fonament de dret que s'incorpora en aquesta resolució i que recullen les consideracions jurídiques i la proposta de resolució contingudes als informes jurídics emesos i que consten en l'expedient. Tercer, denegar la suspensió sol·licitària i declarar aixecada amb aquesta resolució la suspensió automàtica de l'execució impugnada que ja s'havia produït des del dia 25 d'agost de 2024 i únicament fins al moment de la notificació d'aquesta resolució expressa que desestima el recurs presentat. Quart, notificar aquesta resolució a la persona interessada amb indicació dels recursos pertinents. Un independent d'Ardà. Partit Popular.
1: Nosaltres, en aquest plenari de 7 de juny, vam demanar a veure si aquest camí que està a dins d'una finca privada, això vol dir que hi ha animals que hi pasturen. Vam demanar a veure què se podria fer, perquè el que no pot ser és tenir una barrera fora tancar i que una persona passi. La deixa oberta i aquests animals les troben a la clota. Perquè si les persones, totes les persones que empleem aquests camins, posen així com toca, si troben una barrera oberta l'han de deixar oberta, però si la troben tancada l'han d'obrir, l'han de tancar, i això hi ha molta gent que no ho fa. Varen demanar a veure si podia barreres que només poguessin passar a peu, que hi hagués una barrera que puguin passar per damunt la barrera com a altres llocs d'Espart Natural d'Artà, per exemple. I mos varen estendre en aquest plenari. Ja conec una mica aquest terreno d'aquí on estem xerrant i per jo el camí de l'Ermita era per Can Canals, no era per Sant Sureda. Era per Can Canals i encara i ara, quan feim aquest dinars a l'Ermita, la gent no va per Sant Sureda, va per Can Canals. Ara bé, si s'ha de recuperar aquest camí per obrir barreres, en altres no mos ho deixa molt clar. Que han de votar que només és per recurs que fa aquesta persona, que fa aquesta entitat. Bueno, no sé fins on podem arribar, però jo crec que és molt seriós que nosaltres tanquem els camins o que només puguin passar a peu pels camins públics. Hi haguin de fer un cremoller de quilòmetres per poder arribar a destí. I un camí que tens una finca privada l'haguin d'obrir, no ho sé, m'adono una mica de dubte. M'adono una mica de dubte. I nosaltres ja crec que mos estendrem.
0: Bé, per matisar algunes coses, perquè la gent va a Sermita per el camí de Sermita perquè aquest està tancat. No és perquè la gent vulgui anar per un costat de l'altre. La forma d'obrir-lo, jo ja li vaig explicar que hi podria haver diferents formes, des d'espais canadiense, des de les rejilles que se poden enterrar, això pot haver moltes maneres d'obrir-lo. Dic que han tingut reunions també amb la propietat, bé, la propietat no, amb les persones que en aquest moment gestionen el carro i en l'abogat, saps? I no varen arribar a un altre cop. Nosaltres li varen proposar que s'obrigués el camí, que junts delimitaríem estressat i que quedaria, bé, com el camí obert a la ciutadania. Evidentment, no vol dir que hagin de passar motos, no vol dir que hagin de passar res d'això, sinó que la gent a peu pugui disfrutar d'aquests camins. I la contesta va ser que no els interessava, per tant, nosaltres el que hem fet és, davant aquesta negativa, és seguir la tramitació, que és el mandat que van tenir el plenari, que és obrir tres camins públics que en aquell moment se van demanar des de part de la ciutadania i d'una independent d'estat. Seguint la tramitació, perquè al cap i al fi l'únic que fem, entenent nosaltres, és retornar al poble una possessió que sigui, per molt que passi per damunt una finca, per dins d'una finca privada. Saps? Recordar exemples que hem tingut aquí, el vial de Son Cervera a Artà passa per tres finques privades que jo conegui, saps? I està perfectament delimitat i no hi ha cap problema. Inclús se va arribar a un acord amb algunes propietats que en vez de passar per davant les cases com passava, se passa per dins l'usinar i aquest camí se passa a peu i se passa en bicicleta. Saps? És un cas de domini públic, no? Aquí l'únic que se du és una tramitació més, com vosaltres heu dit, de contestar un recurs, desestimant aquest recurs i seguint la tramitació. Ja et dic, si el que preocupa és com s'obrirà, doncs hi ha moltes fórmules que podrem estudiar, diríem, en el seu moment, però ara el que ens toca és seguir la part administrativa per poder arribar en el moment de llevar les cadenes.
1: Nosaltres, com hem arribat, tot una que arribem en aquest moment que puguem veure que sigui una cosa que pugui seguir emprant la seva funció de poder emplear animals i coses d'aquestes i que es vegem per aquí on ha de passar, que estigui més o manco així com pareix cada so, en aquell moment segur que votarem a favor, però en aquell moment ho tenem.
0: D'acord. Votar-me, Dani. Vaig a favor. Abstencions?
2: 10 vots a favor i 2 abstencions. Següent expedient 146/2025 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
3: Bé, són els office de cada mes, els explicar. Són aquestes facturetes que duim cada mes que els hem d'aprovar per plenari, degut a que la tramitació no ens queda més remei que fer la shipping, que s'exsolucioni el tema de contratació.
4: No, tant per repostar, vols estar. Mores d'un
3: sí, senyora.
0: Partit Popular.
1: En nosaltres hi ha dues partidetes que en el mes de setembre demanarem explicació, però en aquest cas, per el que hi ha, posarem a favor.
0: Votar-me, vots a favor. Abstencions.
2: 10 vots a favor i 2 abstencions. Trobem d'expedient, és el mateix, 5/2026, de reconeixement d'història de sal de crèdit, d'una factura que...
3: És una factura que vam entrar després d'haver preparat ja aquest, per tant, del duim a part, perquè és el mateix. Una factura que vam entrar després de preparar aquesta... Ja teníem preparat aquest i van endur per urgència i degut que ja està preparat. Per tant, és una factura més de...
4: Nosaltres no les tindrem. De totes maneres, recalcarem que fa dues legislatures que tenim aprovada la licitació de salària.
0: Aprovada no, bueno, demanada.
4: Demanada.
3: Demanada, o sigui, està aprovada.
4: Demanada, sí, demanada. Tant de bo, demanada, tant de bo. Perdó, perdó.
0: Tant de bo arribar a ser d'aquí.
4: Demanada, sí, sí, demanada.
0: Exacte, exacte, sí.
4: I aprovada per plenària.
0: Sí, sí.
3: Totalment d'acord.
0: Partit Popular.
1: Nosaltres votarem a favor.
0: D'acord. Votam. Vots a favor. Abstencions.
2: 10 vots a favor i 2 abstencions. Següent expedient, 3.373, moció en defensa de la Vall de Franc i de tot l'espai natural que tenim tots els dies.
5: Bé,
2: estem en les
6: es van concentrar 10.000 persones baix el lema el trenc no es toca i durant l'acte hi va haver comportament des del meu punt de vista vergonyosos per part de la Vallesa de Camp, així que passaré a llegir la moció. Moció que presenten els grups municipals socialista i UIAMES per Mallorca al ple d'Ajuntament d'Artà en defensa del parc natural d'Estrenc i de tots els espais naturals protegits de les Illes Balears. Exposició de motius. Dia 30 de setembre de 1983, milers de mallorquins i mallorquines convocats pel GOP sortiren als carrers de Palma per exigir la protecció d'Estrenc, reducte natural i verge que havia resistit miraculosament les embestides de la famosa balearització. Fou l'amenaça d'un macroprojecte d'urbanització que havia impulsat una promotora de capital suec a ubicar dins l'entorn de la platja d'Estrenc i el Salobrà que l'envolta, el que feu mobilitzar una ajornació en una manifestació històrica que arribava després d'haver aconseguit salvar també l'illa de la Dragonera uns anys abans, el 1977. Sense les manifestacions del Salvem, que intentaren posar fi a la destrucció d'una llarga llista de topònims amenaçats per les urbanitzacions de la Punta de Namé a Mondragó, de la Bufera de Grau a les Salines d'Eivissa i Formentera, passant per la Dragonera, la Canova o llocs emblemàtics de la Serra de Tramuntana, no s'hauria arribat a aprovar una norma com la Llei d'Espais Naturals de 1991, que fou la primera passa per aconseguir alliberar nombrosos espais verges que patien fortíssimes pressions per a ser urbanitzats. I fou la força d'un grup ecologista com el Gen GOP a totes les illes, amb la complicitat d'una part rellevant de la societat illenca, el que aconseguia aturar nombroses agressions ambientals arreu del territori. El camí fet des de la Llei d'Espais Naturals, que simplement impedia urbanitzar a les normes que creaven els primers espais naturals protegits com a tals, és a dir, amb eines de gestió i conservació incloses, no ha estat mai pacífic. La dreta i els seus interessos i lobbies mai ha posat fàcil la tasca de conservació i protecció d'entorn natural. Episodis com el que succeïa a l'Ajuntament de Sant Cervera, en què s'arribà a agressions cap al representant del partit d'Esquerres, va de socialista inclòs, amb motiu de la creació del Parc Natural de Llevant, o de les successives retallades en espai natural ja declarats que feu el govern Mates, en són bona mostra. En el cas d'Estrenc, és ben conegut la posició del Partit Popular de Campos al respecte. Basta repassar l'historial de l'urbanització de les Covetes, finalment aturada i demolida, per entendre quina ha estat la postura d'aquest partit en relació a la protecció d'Estrenc. Qualsevol mesura per reforçar la protecció de l'entorn i especialment la declaració de l'espai com a parc natural ha tingut sempre l'oposició frontal de la dreta campanera, ara liderada per l'actual batllessa Francisca Porquer. Oposició que també es donà cap al projecte de creació del Parc Natural d'Estrenc, Salobrà de Campos, aprovat a través de la Llei 2/2017 de 27 de juny. És per tot això que les modificacions operades per l'actual majoria de govern entre el Partit Popular i Vots, tant a la Llei Agrària com la modificació via Llei Òmnibus de l'estatus legal del Parc Natural d'Estrenc, tal com es publicaren el BOIP el dia 11 de juny, han encès totes les alarmes. I com en anteriors ocasions, la societat mallorquina s'ha mobilitzat per defensar amb força que Estrenc no es toca, que els espais naturals no es toquen. I tot això ha duit una vegada més a congregar 10.000 persones a la platja de la Ràpita per dir clarament que per aquí no, que la gent no consentirà fer ni una passa enrere en la protecció del paisatge i de la natura, en un moment en què les nostres illes estan rebent més pressió que mai en l'especulació immobiliària i turística i de pressió sobre el sòl rústic i els recursos naturals és més forta que mai. És imprescindible tornar a mobilitzar la gent en defensa del nostre patrimoni i del nostre futur. Per tot el que s'ha esperat anteriorment, el grup municipal socialista i d'UIAMES per Mallorca presenten a l'Ajuntament d'Artà els següents acords. Propostes d'acord. 1. El ple de l'Ajuntament d'Artà exigeix al Parlament de les Illes Balears la derogació de les normes aprovades que permeten la desprotecció del Parc Natural d'Estrenc celebrada a Campos i en especial la disposició final 56a que deslegalitza la protecció d'Estrenc per permetre-hi modificacions via decret de Consell de Govern. 2. El ple de l'Ajuntament d'Artà insta el Parlament de les Illes Balears a retirar totes les modificacions de la llei agrària de les Illes Balears que rebaixen el grau de protecció dels espais naturals protegits, permetent activitats econòmiques i urbanístiques absolutament deslligades de l'ús rural i natural que s'haurien de tenir. 3. El ple de l'Ajuntament d'Artà insta el Govern de les Illes Balears a garantir la protecció real i efectiva dels espais naturals protegits de les Illes Balears, dotant-los de mitjans i recursos suficients per a poder garantir-ne la supervivència i una gestió, adient els excepcionals valors naturals que contenen. 4. El ple de l'Ajuntament d'Artà insta l'equip de govern a ampliar la protecció territorial del sòl rústic, evitant la proliferació d'usos que no són propis dels espais agraris i naturals que donen sentit a aquest tipus d'espais. 5. El ple de l'Ajuntament d'Artà acorda reprovar l'actuació de la Vallesa de Campo, la senyora Francisca Porquet, durant la manifestació pacífica i ciutadana convocada el diumenge 5 de juliol sota el lema Estrenc no es toca, on aparegué per donar mostres de manca de respecte cap als participants i als seus representants i cap al dret de manifestació que garanteix l'article 21 de la Constitució espanyola.
0: Pi?
5: Bé, des del PI, la Coalició per Mallorca, estem totalment d'acord amb la protecció que té en Estrenc i consideraven que no era necessari que s'hagués de tocar, per tant, ja adelantant que donarem suport en aquesta moció. Per veure que per nosaltres, i bueno, en cap cas són argumentables les agressions de cap tipus, no només a partit d'esquerra, ni a partit d'esquerra, ni a partit de dreta, sinó a qualsevol persona perquè pugui donar la seva opinió o pugui en total llibertat expressar les seves idees i les seves opinions, com dic, sempre que hi hagi el respecte cap a la resta de gent. Ara veure que aquí la Vallesa no, considerant que tampoc no va actuar així com tocava, no va fer, bueno, jo només vaig veure un parell d'imatges, només és que se va posicionar a llocs i va fer solos, no és que ni se ficàs oralment que jo sapi en ningú.
7: Val. Perquè Terça va intentar posar davant.
5: Va, però... sí, bé, pues, que crec que el respecte nosaltres en el punt, en aquest punt mos hi abstendríem. Si no ho voleu votar per separat, votarem a favor igualment, perquè el que és important d'aquesta moció és la protecció d'aquest territori i del sòl rústic i les actuacions que s'hi puguin fer pues, que no varien. Per tant, nosaltres, com dic, li donarem suport.
0: Partit Popular.
1: Bueno, hi ha la portaveu d'Espí que demana, m'ha pareixut que demanava la votació per punts. Nosaltres, per descomptat, si no és per punts, votarem en contra i en punts veurem que votem.
0: Nosaltres, vist que el PIB manifesta que tanmateix votarà a favor de la moció, si l'únic sencera, proposant que no se voti punt per punt, sinó que se voti de forma sencera.
5: Només queda en acte que
0: nosaltres
5: haguéssim
0: votat
5: l'abstenció. Ja està, perfecte.
0: Okay. Cap problema. Vaig a favor de... Vaig a favor de la moció. En contra.
2: 10 vots a favor i 2 en contra. El següent punt és expedient per la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de taxa dels serveis esportius, si bé s'ha d'aprovar l'urgència.
0: Sí, la modificació de l'urgència, com diu, l'urgència ve motivada perquè necessitem que aquesta modificació pugui entrar en vigor abans de l'inici de temporada de la piscina, que és en setembre. El mes de setembre comencen les noves inscripcions i és important que el curs i el preu ja estiguin regulats per la nova ordenança. evitant problemes de gestió i donant seguretat tant als usuaris com als serveis. Votant l'urgència ara, si vols fer favor de l'urgència. Bueno, el punt que duim avui és la modificació de l'ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa de serveis esportius. Vull començar deixant clara una idea: aquesta modificació no respon a la voluntat d'incrementar les taxes de la piscina, sinó d'actualitzar l'ordenança perquè reflecteixi el funcionament real del servei i sigui molt més clara tant pels usuaris com per al personal que l'ha de gestionar. Després d'aquests primers mesos de funcionament, amb el nou model de gestió de la piscina, han detectat alguns aspectes que convindria regular millor. El primer, l'organització de cursos. Fins ara, l'ordenança no diferenciava amb prou claretat les diferents modalitats de cursos ni les diferents freqüències setmanals. Amb aquesta modificació es crea una estructura molt més ordenada, diferenciant les sessions de 30 i 45 minuts, les activitats dirigides i el nombre de classes per setmana. Això farà que qualsevol usuari pugui identificar fàcilment quin és el servei que necessita i quin és el preu que li correspon. Un segon aspecte important és l'inici de la temporada. Cada any ens trobem en una situació particular. El primer període no és un trimestre natural, sinó que va del mes de setembre fins al mes de desembre, és a dir, 4 mesos. L'ordenança actual no donava una resposta específica en aquesta situació i obligava a fer càlculs que no sempre resultaven senzills. Per això es crea una tarifa específica per aquest primer trimestre, per aquest primer període de 4 mesos, que ja incorpora tant la matrícula com la mensualitat corresponents. D'aquesta manera, simplificant la gestió administrativa i també facilitant que els usuaris coneguin des del primer moment quin serà el cost total de l'inici de temporada. També és important aclarir com s'ha calculat els nous preus. No s'han fixat preus nous de manera arbitrària, no és així. Totes les quantitats parteixen dels imports que ja estaven aprovats de l'ordenança vigent, concretament de la matrícula, que en aquell moment eren 50 en 27 euros i se manté aquest preu de matrícula, i del preu del curs de natació, que eren 61,06 euros mensuals, a les quals se mantenen sempre quan l'estructura sigui la mateixa, i a partir d'aquests imports s'han fet les proporcions corresponents en funció del nombre de mesos contratats i el nombre de sessions setmanals, mantenint un criteri objectiu i coherent en la tarifa existent. La modificació també aprofita per incorporar alguns serveis que fins ara no estaven regulats de manera expressa, i és el cas del lloguer del carrer de la piscina, una demanda que des de feia temps ens traslladaven diferents entitats i usuaris i que ara queda regulada en dues tarifes diferenciades segons la durada i la reserva. A més, s'han revisat les bonificacions per adaptar-les a la normativa vigent i donar més coherència al text de l'ordenança mantenint el seu caràcter vigent. Finalment, s'incorpora una disposició transitòria que regula el pas del sistema actual al nou model perquè aquest canvi es pugui fer amb seguretat jurídica i sense perjudicar les persones que s'inscriguin durant aquest primer any d'aplicació. En definitiva, aquesta modificació no canvia l'esperit de l'ordenança, sinó que la fa més clara, més ordenada i millor adaptada al funcionament actual de la piscina, tant des del punt de vista dels usuaris com de la gestió diària. Unió Independent d'Artà? Partit Popular?
1: Nosaltres ens estendrem i voldríem fer una pregunta. A on són les pistes de pàdel d'Artà?
0: Les pistes de pàdel no hi són.
1: Però hi ha els preus.
0: Mare?
1: Hi ha els preus.
0: Bueno, jo crec que els preus hi són des de fa 5 anys. Per cap baix. I quan aprovem l'ordenança 25 que aprova tots els preus públics que hi ha i que hi pugui haver. Saps? I en previsió, però ja dic, és una ordenança que l'únic que fa és modificar la part de la piscina i l'altre se manté igual. Aquest preu d'espàdel, jo crec que fa 5 anys que hi ha pas cap baix.
3: O més.
0: Pas cap baix. Ja, per tant, cada vegada que hem aprovat les ordenances, aquest preu ja era.
1: Molt bé. Nosaltres no les tenim.
0: Vots a favor de la modificació? Abstencions?
2: 10 vots a favor, 2 abstencions. Passem a la fase de control. El primer punt és donar compte de les actes de la Junta de Govern local.
0: Alguna cosa a comentar?
1: Bueno, nosaltres que hem venut a fer preguntes...
0: No, encara no hi som, encara no hi som. Encara no hi som.
3: De la Junta de Govern local, si t'han descrit.
8: No.
2: El següent punt és donar compte de la resolució de valia, també de mes de juny de 2026.
0: On no va? Prova el presentiment.
2: I prets i preguntes ara.
3: Ah, sí.
0: Ara. la pregunta de l'Unió Independent de Dades, però seria en Tom si Joan te vol
8: d'altres. Sí, nosaltres teníem una pregunta normalment, no em feia per més de juliol, però per urgència, per no haver d'un setembre la farem ara. Bastant gent de la colònia ens ha demanat saber què va costar l'Ajuntament del Wine Fest i si va costar qualque cosa, no sé si se podia desglosar el que havien pagat.
5: Bé, la festa de Rain Wine Fest sí que molt va costar. És una festa que són 12.100 euros i va inclòs. Amb aquest 12.100 euros hi ha tota l'organització, en la música, els que fan la neteja, els que munten, tot. Després hi ha una factura de generadors d'uns 500 euros, de generadors, una de cartelleries i lones també d'uns 500 euros i una de busos d'uns 600 euros. Dir que la dels busos varen demanar en Estip per dia 27 de juny i dia 4 de juliol que poguessin fer una ampliació dels horaris, i mos varen dir que per falta, per manca de personal, no la mos varen poder posar dia 4 de juliol, però sí la de 27 de juny. Per tant, els busos que hi va venir juny, en els horaris de juny, varen ser gratuïts. També dir que de tot això han pogut demanar una subvenció en el Consell de Mallorca de promoció econòmica, en la mateixa subvenció, en la línia de subvenció que demanàvem o que demanàvem per la fira, pot demanar més projectes i vàrem demanar aquest projecte i de les subvencions ens han donat 6.900 per gastos generals, que d'aquests 6.900 han sol·licitat una revisió i pot ser que la mos incrementin si hi ha partida o si hi ha altres subvencions no les donen el que han demanat, perquè ho varen mirar malament ells a l'hora de revisar la subvenció i mos podrien haver donat més dobbes. I després 7.500 euros per comprar infraestructures, i amb aquestes compraran carpes d'aquestes com a més per venda de producte local, que són carpes d'aquestes de fusta. Per tant, hauran tingut aquests 14.000 i pico d'euros d'ingrés extra que no en feien comptes, i també mos haurà suposat uns 14.000 euros de despesa.
8: Bueno, aquests 7.500 euros no són per Wine Fest, són per futur.
5: Bueno, és igual, és la subvenció del Wine Fest. L'han pogut demanar perquè...
8: A través de Wine
5: Fest. Claro, és que l'han pogut demanar perquè és una subvenció que entrava i he assustat. Com altres coses, després la subvenció de la fira, per exemple, també podran demanar carpes, podran demanar taules, podran demanar cadires, que després les podem utilitzar evidentment per altres actes, però la subvenció és específica i és aquesta específica que han pogut demanar.
8: Molt bé.
1: Una pregunta, i és si m'ho podies dir com està ja el tema d'explotació del camp de futbol de les Pesqueres.
0: Sí, dijous passat vam aprovar la Junta de Govern els plecs, per tant ara la persona que sol publicar està de vacacions, per tant la setmana que ve se publicaran els plecs i per tant us obrirà el període per poder-se presentar.
1: Molt bé.
0: Si no hi ha res més, Joan?
1: Sí.
0: Ets o no?
1: Sí, com a vell. Com a vell de la taula. Habitants i moradors de la vila d'Artà, en nom del Balda i de tot el consistori, vol desitjar unes festes, unes molt bones festes, plenes de salut, alegria i germanor, i que sigui per molts anys, gaudiu d'aquestes festes.
0: Una no podem d'artar.
9: Nosaltres també volem donar molts anys a tots els artenans i artenenques, no, Barà, que passin tot unes bones festes, un bon estiu, i molts anys a tots.
5: Aprofitaré. I de perdonar molt d'anys a tot el poble d'Artà, que aquests dies, aquesta calor, per ell, que han tingut una mica de treva, perquè hi va fer un poc més de fresqueta. Dic que aquest encalentint festes ha començat amb força i amb molt bona qualitat, perquè els actes que hi ha hagut aquests dies han estat molt bons, i a disfrutar amb família i amics d'aquestes festes i a passar-nos-ho bé i que puguem acabar de disfrutar l'estiu molt d'anys.
0: Bé, ja per recull un poquet, diríem, el sentit de tots, també només afegir una cosa. Sé que venim de 3 setmanes de molta calor i que la gent molta vegada està nerviosa. Les festes són 10 dies a l'any, diríem, jo el que demano és un poquet de respecte, paciència, seny, tant per qui se gaudeix la festa com qui la pateix, perquè hi ha molta gent que també la pateix. Però també és vera que les festes a tothom molt destorba, i aquells que tenim o que tenen que han d'anar a fer feina l'endemà, evidentment, fins a les 4 no és un bon plat de bon grat, però ja demano una mica de responsabilitat per tots i de paciència. Salut, que tinguem una bona festa. Han començat bé, ha refrescat una miqueta, la qual m'ho ajuda, i penseu que sempre per Sant Salvador molt sol refrescar, per no dir banyar els paperins, que no hauria de ser enguany. Oh, sí. Salut i molt d'anys.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: La Policia Nacional obri una investigació per esclarir si en les càrregues policial d'ahir contra alguns manifestants es va actuar amb proporcionalitat. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: D'aquesta manera es vol determinar si s'han de depurar responsabilitats, això després que el delegat del govern estatal a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, descarti dimitir quan li han demanat els organitzadors de la manifestació i hagi admès actuacions violentes.
2: No és este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
0: La Policia Nacional assegura que va actuar com a resposta a l'agressió a 5 agents. La presidenta del govern, Marga Proens, reconeix estar impactada per la violència, mentre la plataforma Menys Turisme Més Vida convoca per demà a les 12 del migdia una concentració davant delegació del govern per reclamar la dimissió d'Alfonso Rodríguez davant un fet que qualifica d'injustificats, tot arran d'unes càrregues policials que es van produir quan ja havia acabat la manifestació i que han acabat eclipsant una convocatòria multitudinària i pacífica. L'únic detingut en les càrregues policials ha passat ja a disposició judicial, ho ha fet el jutjat de Via Alemanya de Palma, on tot d'una hi serem en directe. Es dilluns, dia 27 de juliol, i Palma ha anunciat que habilitarà acreditacions en codi QR per accedir en vehicle el dia de l'eclipsi. Maria Tomàs, bon vespre.
3: Bon vespre. Hotels, bars i restaurants s'hauran d'inscriure en un sistema telemàtic que ha habilitat l'Ajuntament i mitjançant el qual els treballadors i els clients en reserva d'aparcament de la platja de Palma, on estigui restringit circular i dia 12 d'agost, podran obtenir el permís de manera digital o impresa. Ho explica el tinent de Bala de Seguretat Ciutadana, Llorenç Bausà.
4: Cada credencial permetrà un màxim de dues entrades en vehicle. A partir d'aquest límit, el sistema bloquejarà qualsevol nou accés.
3: La gent que vulgui accedir a la zona restringida a peu o amb transport públic no haurà de presentar cap acreditació.
0: Durant l'informatiu també serem en directe a la platja de Palma per saber com reben aquesta mesura bars, restaurants i també hotelers. I a Cala Millor, a Mallorca, estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística.
3: S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
0: 39.000 treballadors del sector del metall es beneficiaran d'una pujada de sou del 18% al llarg dels pròxims 4 anys.
3: Ha estat la clau per desconvocar en extremis la vaga que havia de començar a primera hora d'aquest matí. La patronal i els sindicats han signat la pau amb un nou conveni col·lectiu després de 7 mesos de negociacions.
0: I creix el nombre d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes a Eivissa davant el desallotjament d'altres carrers campaments com els de la Joveria.
3: Un lloc que no només és insalubre, sinó que també és una àrea natural protegida amb un risc elevat, amb un elevat risc d'incendi. Ara hi viu una cinquantena de persones. L'Ajuntament d'Eivissa insta a actuar la propietat si no diu recorrerà als tribunals.
0: I en els esports, pel que fa al Reial Mallorca, pendents de la continuïtat de Jan Virgili, la sortida de Samu Costa. Xisco Ribas, bon vespre.
5: Bon vespre. El Club Vermell confia que l'extrem català jugui Son Moix a la segona divisió aquesta temporada, mentre continua l'espera que s'oficialitzi el fitxatge del migcampista portuguès per l'Al-Nasser. En bàsquet, l'Estia Menorca ha fitxat el pivot Wildens Lebeck. L'estatunidenc de 26 anys arriba cedit pel València Bàsquet després de fer una gran temporada al Càceres Patrimoni de la Humanitat a la segona FEP. En ciclisme, Tadej Pogacar ha fet història guanyant el seu cinquè Tour de França, i en atletisme, medalla de bronze per a la mallorquina Esperança Cladera a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya.
0: I pel que fa al temps, en setant setmana amb el mateix cel carregat a l'espera que torni dimecres més calor. Dani Capó, bon vespre.
6: Bon vespre. Sí, efectivament, teníem una miqueta d'aquest fum dels incendis de Castelló, aquí a les illes, que va arribar a Hora Baixa, avui encara en el cel mig tèrbol, fins i tot amb algunes ennigulades que han crescut a punts d'interior de Mallorca, que ens han deixat alguns ruixats locals. Demà ja no esperàvem ruixats, de fet, demà en principi tindrem un cel més destapat i un ambient una mica manco entrebolit, en principi també afavorit això pel vent, que ho farà de component sud. I en general demà comencen també a pujar les temperatures. No ho faran tant les mínimes, però sí les màximes. Això serà l'inici d'un nou episodi càlid que tenim en cartera a mitjà termini. Per tant, tancarem el parèntesi d'aquests dos dies, ahir i avui, en què hem tingut un ambient més contingut, una miqueta més bo de dur, però a partir de demà i especialment a partir de dimecres, com comentaves, Aina, tornem a la calor de plestiu.
0: Gràcies, Dani. I si escoltàveu la programació d'IB3 Ràdio, a banda de l'informatiu, sabreu que l'havia dos ames des de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. La 16a edició s'ha posat avui en marxa de bon de veres després d'una inauguració protagonitzada pel talent balear en l'estrena de Forastera. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Són les 7 i 6 minuts. La Policia Nacional obrirà una investigació interna per determinar si les càrregues policials d'alguns agents quan va acabar la manifestació convocada ahir per la plataforma Menys Turisme, Més Vida varen ser proporcionades i, si és necessari, depurar responsabilitats. Ho fa a petició del delegat del govern estatal a les Illes, Alfonso Rodríguez, quan ha reconegut actuacions violentes d'alguns agents i descarta dimitir, com li han demanat la plataforma.
3: Segons fonts properes a la Policia Nacional, el cos policial havia informat als organitzadors que a ses voltes l'espai escollit per llegir el manifest tenia una capacitat inferior a les 2.000 persones. Es va recomanar acabar la protesta al Parc de la Mar, però els organitzadors ho van rebutjar. Una vegada ja es començava a omplir aquest espai, la policia va restringir l'accés i molts manifestants varen protestar. Acabada la concentració i, segons les mateixes fonts, un grup de manifestants varen tirar pedres i altres objectes als agents policials. Aquest fet va causar, segons el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, una reacció desmesurada d'alguns agents policials. Rodríguez ha encarregat a la Policia Nacional una investigació per determinar si s'han de depurar responsabilitats.
2: Y de estos informes exhaustivos que he solicitado ya ayer por anoche y hoy en reunión a primera hora de la mañana con el jefe de policía se derivase algún tipo de actuación que pueda suponer alguna sanción, pues se verá en el momento oportuno de qué consiste y quién tiene la responsabilidad de adoptarlas.
3: El delegat del govern també ha explicat que ell està tan indignat per la violència policial com els manifestants i manté que no va ordenar cap actuació així.
2: No es este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
3: L'objectiu va finalitzar amb una desena de persones ferides lleus, dues traslladades a centres sanitaris, entre les quals un fotoperiodista que cobria la protesta. També 5 policies varen resultar lesionats en els enfrontaments. Un jove de 18 anys va ser detingut per desordres i aldarulls.
0: Els organitzadors de la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha criticat la violència policial que es va produir quan va acabar la manifestació contra la massificació turística i ha convocat per demà a les 12 del migdia una concentració a les portes de la delegació del govern a Palma.
3: El portavoç de la plataforma, Dani Comas, ha demanat la dimissió o destitució del delegat. Assegura que els manifestants només es varen limitar a defensar-se davant l'intimidació dels agents.
7: Aquestes càrregues policials les van iniciar la Policia Nacional. Els manifestants en cap moment varen intentar atacar ni res. Va ser després, quan va començar aquest clima de tensió, que sí que alguns manifestants varen tirar alguns objectes, però també un poc en autodefensa, perquè veiem que la policia tenia les pistoles de bales de goma o les porres i els utilitzaven reiteradament per perseguir manifestants i atacar-los.
3: Encara pel que fa a l'actuació policial, el sindicat Jupol ha criticat que el delegat de govern a les Balears hagi qüestionat la intervenció dels agents, intervenció que ells qualifiquen de proporcionat i conforme a la llei.
0: Les càrregues policials han generat tot un seguit de reaccions en certa unanimitat pel que fa a la desproporció d'una acció policial davant manifestants que no varen provocar cap incident en tot el recorregut.
3: La presidenta del Partit Popular a les Illes, Marga Proens, ha reconegut sentir-se impactada per les imatges.
8: Jo crec que estem tots una mica impactats de veure com va acabar aquesta manifestació amb imatges que crec que són lamentables. Ara bé, qui ha de donar explicacions és qui està al capdavant d'aquest operatiu, que és el Partit Socialista i que és delegació del govern.
3: La diputada del PSC, Mercedes Garrido, demana una investigació a fons del que va passar.
9: El primer que hem de demanar és una investigació transparent, ràpida també, una investigació sobre els fets, de on van sortir les ordres. Crec que és imprescindible conèixer d'on van sortir les ordres, de quina part dels comandaments policials van sortir les ordres que van carregar contra els manifestants pacífics.
3: El líder de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, anuncia que el seu grup no donarà suport a cap iniciativa del govern espanyol mentre aquest doni cobertura a actuacions policials com les d'ahir.
10: No podrà comptar amb el suport de Mallorca mentre detengui, mentre criminalitzi, mentre persegueixi i mentre apallissi aquelles persones que estan demanant poder viure dignament a casa seva.
3: Des de Vox, la portaveu parlamentària Manuela Cañadas ha demanat explicacions al delegat de govern.
11: El delegado del gobierno, que ha puesto policías para esta manifestación, pero luego no nos pone policías para otras cosas importantes como están pasando y cada día denunciamos en las redes sociales, pues que dé explicaciones.
3: Les reaccions també han arribat des de l'esfera civil, el GOP i Terra Ferida han demanat la dimissió del delegat de govern també, a qui responsabilitzen de l'actuació policial.
0: Dèiem que aquestes càrregues policials es varen produir quan ja havia acabat la manifestació, la qual hi varen assistir 25.000 persones, segons la policia, i unes 70.000 segons l'organització. Va ser una de les més nombroses de totes les convocades per rebutjar la massificació turística. S'hi han pronunciat també, Maria, els hotelers de Mallorca.
3: Així es defensen que s'ha de consolidar un model que faci compatible el benestar dels residents a la prosperitat econòmica de les illes. Per això, diuen, s'ha de fer feina conjuntament i rebaixar la polarització a les Balears. Consideren que la manifestació és un reflex de preocupacions socials que s'han d'escoltar com l'accés a l'habitatge o la mobilitat i que ha de servir com a punt d'inflexió per replantejar el debat turístic. Maria José Aguiló és la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
12: Reconocemos y compartimos las preocupaciones sociales sobre la vivienda, la movilidad, la presión sobre los recursos y la calidad de vida. Todas ellas son legítimas y están desde hace tiempo en nuestra agenda de trabajo. Requieren soluciones estructurales, aunque el debate no se debe reducir únicamente al decrecimiento turístico, sino que debe centrarse en una mejor gestión del destino, una planificación con visión de futuro y con decisiones basadas en datos.

0: al final de la manifestació per un delicte de lesions, atemptar contra l'autoritat i desordres públics. No ha volgut fer declaracions tampoc als micròfons, però sí que ha mostrat un trenc en el cap, sense punts, que teòricament, segons ell, li havia fet la policia en els voltants del Parc de la Mà. Ha assegurat que l'única cosa que vol és tornar a casa seva. Té 18 anys, és d'origen cubà i la seva mare i la seva germana estaven astorades que ell hagi passat, diuen, la nit al Carabós. Fins aquí, fins al voltant dels jutjats, no s'ha acostat cap activista dels que se manifestaren aquest 26J per un altre model turístic.
1: Gràcies, Maria Eugènia. En directe des dels jutjats de Via Alemanya de Palma, arribam així a les 7:14. Els establiments de la platja de Palma podran acreditar els seus treballadors i clients aquest darrer, només si l'establiment disposa d'aparcament privat en un sistema telemàtic per accedir amb els seus vehicles a la zona dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar. Els bars i restaurants hauran d'inscriure primer de manera telemàtica, incloent-hi les seves dades. Després de comprovar la veracitat del formulari, podran inscriure també tant els seus empleats com els clients en reserva.
2: Així s'enviarà una credencial amb el codi QR al negoci o empresa i també als treballadors i clients als seus correus electrònics en un sistema que ha presentat l'Ajuntament de Palma per evitar col·lapses. Corre com han imprimit l'acreditació i posar-lo un lloc visible del vehicle, tot i que també es podrà mostrar als agents des del mòbil. Llorenç Bausà és el tinent de Bala de Seguretat Ciutadana.
3: El seu compliment els hi puc assegurar que contribuirà no només a garantir la seguretat individual de cada un de nosaltres, sinó que també ens ajudarà a mantenir l'ordre, la convivència i el bon funcionament del dispositiu que s'ha dissenyat, perquè tothom pugui gaudir de l'eclipsi en total tranquil·litat.
2: Les acreditacions se sumen a altres restriccions de trànsit ja anunciades pel consistori, com el tancament de diversos accessos de l'autopista de Llucmajor a partir de les 8 del matí del dia de l'eclipsi, unes mesures de seguretat que volen garantir en tot moment l'accés a altres infraestructures bàsiques de la ciutat, com són l'aeroport i els hospitals Son Espases i Son Llàtzer.
1: Cort ha desenvolupat també un manual de conducta per aquest dia per garantir la seguretat, la convivència i el bon funcionament del dispositiu.
2: Les normes són recollir els residus que generi, mantenir l'entorn net i respectar el senyal de bany, utilitzar ulleres homologades i no dur envasos de vidre. Tampoc no es podran encendre fogueres, utilitzar material pirotècnic i instal·lar carpes o tendes de campanya.
1: Per saber com veuen aquesta mesura del QR als treballadors de bars, restaurants i també d'hotels, connectam amb la platja de Palma i allà hi ha Victòria Morell. Victòria, bon vespre, què opinen?
4: Bon vespre, doncs, sobretot ens han trobat molt de desconeixement. Han recorregut més d'una trentena d'establiments de la platja de Palma i molts treballadors no són conscients de les restriccions de trànsits previstes per al 12 d'agost. Alguns fins i tot desconeixen que l'Ajuntament ha habilitat un sistema d'acreditacions amb el codi QR perquè puguin accedir en vehicle a la zona. D'altres ens expliquen que venen caminant o en transport públic, però temen que la gran afluència de visitants compliqui la mobilitat i sobretot la conciliació d'aquell dia.
5: Yo tengo suerte porque vivo justo aquí detrás. Lo que sí, por ejemplo, que mi hermano tiene un bebé, trabajamos juntos aquí en el restaurante, y sí que se está encontrando con este problema de la chica que le viene a cuidar al bebé cuando está aquí por la tarde, se está encontrando con este problema de cómo vengo yo este día.
6: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
7: En teoría no me afecta nada, ni sabía, ni tenía conocimiento ni nada, porque siempre vengo en bus, entonces supongo que sí tendrá acceso, porque el bus es público.
8: Es la primera noticia, no sabía que iba a estar cerrado.
9: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
4: També hem pogut parlar amb familiars de persones majors que resideixen a la residència Oasis, que s'han mostrat preocupats especialment per si es produeix alguna urgència i necessiten accedir-hi. Tot i això, hem de recordar que l'Ajuntament insisteix que el dispositiu garantitzarà en tot moment l'accés als serveis essencials.
1: Gràcies, Victòria. I el Servei de Salut reforçarà a Menorca el dispositiu assistencial el dia de l'eclipsi, tant als hospitals com també als centres de l'àrea de salut de l'illa. En aquest cas ho farà amb 6 professionals més, ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
10: Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dalt Sant Joan, y el centro de salud de Esbanyer. Se refuerza con un médico y una enfermera. Los hospitales...

0: Lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda y, por supuesto, se refuerza el SAMU 061 con tres equipos más.
1: A punt d'arribar a les 7 i 19 minuts.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Cala Millor a Mallorca estrena un sistema de comptador intel·ligent per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística. S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera, i les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
4: Una xifra que és més elevada com més estrelles té l'hotel. Així, en un de 5 estrelles, el consum passa dels 400 litres. Són dades que s'han pogut conèixer per primera vegada gràcies a la instal·lació de nous comptadors intel·ligents que a partir d'ara controlaran el consum d'aigua en aquesta zona turística. És Tomeu Giscafré, de Bit Group.
5: No és que el client de 5 estrelles consumeixi més aigua, sinó que s'ha de tenir en compte que un hotel de 5 estrelles té una sèrie de serveis que no té l'hotel d'una estrella, com pot ser spa, diferents piscines, zones de regadiu que tenen zones verdes molt més extenses.
4: Els darrers 3 mesos s'han instal·lat comptadors intel·ligents en un centenar d'hotels i a més de 300 habitatges i negocis, a més d'estacions de mesurament amb pous i sensors de control de l'aigua regenerada. El president del Consell, Llorenç Galmés, n'ha fet els comptes.
6: S'impulsa la posada en funcionament de més de 600 comptadors digitals, que se sumaran en 900 ja existents. Per tant, comptarem amb 1.500 comptadors digitals per poder controlar en tot moment el consum d'aigua.
1: Tot i les dades s'integren en una plataforma única per millorar la gestió del cicle de l'aigua, com destaca Joan Mestre, el president del Consorci de Turisme de Cala Millor.
7: Però de saber quins consums tenim, però on se para l'aigua és molt important per dos ajuntaments i el Consorci de Turisme.
1: El projecte s'ha finançat amb 400.000 euros del fons Next Generation i avui, 20 dies després que el primer satèl·lit balear, el Posidònia, orbiti al voltant de la Terra, ja ha començat a oferir informació que serà rellevant per prevenir incendis i altres desastres naturals. El Parc Vit de Palma ha acollit avui un acte per celebrar l'èxit de l'operació i per mostrar el primer habitatge, la primera imatge captada per aquest dispositiu, una vista de Cala Galdà d'Anna des de 600 quilòmetres d'altura.
4: El va llançar el passat 7 de juliol i ja obté dades de les Balears que, segons ha explicat el cap de negocis de l'empresa Open Cosmos, Rafael Jordà, seran fonamentals per al present i el futur de les Balears.
8: No només és treure una imatge preciosa, com la que hem vist avui de matí, que va ser la primera que se va treure damunt Menorca, sinó entendre què passa. Entendre què passa a nivell de temperatures, entendre què passa a nivell de quin tipus de substàncies hi ha damunt l'aigua, i això, processat i analitzat amb intel·ligència artificial i altres tipus de sistemes, ens ajuda a entendre com podem prendre accions per prevenir incendis, per monitoritzar millor tots els temes de canvi climàtic.
1: Aquestes imatges permeten obtenir informació primordial que es pot aplicar a tota classe d'àmbits, com la lluita contra els desastres naturals o fins i tot la gestió de la pressió turística a les illes. La presidenta del govern, Marga Proens, ha tret pit del talent balear i assegura que és una mostra clara que les illes aposten per la innovació, el coneixement i la tecnologia. També ha destacat la importància de disposar d'eines i d'informació per fer front als reptes climàtics que es presentin.
9: Que important és la prevenció i aquests satèl·lites... prevenció. Ho hem vist també en ses danes, sobretot que afecten a tota la conca mediterrània. Que importants ses dades, la prevenció per poder actuar o corregir a temps.
1: El satèl·lit Posidònia passa per damunt l'arxipèlag cada dia a les 12:30 del migdia.

0: 39.000 treballadors del sector del metall es beneficiaran d'una pujada de sou del 18% al llarg dels pròxims 4 anys. Ha estat la clau per desconvocar in extremis la vaga que havia de començar a primera hora d'avui. 7 mesos de dures negociacions entre patronal i sindicat que signen la pau amb un nou conveni col·lectiu a les portes de convocar una aturada de 4 dies. Tant patronal com sindicats esperen que amb la millora del sou i les condicions del sector siguin més atractiu per als joves, com explica l'assessora legal de la patronal FEBAME, Susana Marimón.
1: Daremos estabilidad a nuestro sector, que es muy importante. Lo vamos a constituir un sector más atractivo para futuras incorporaciones y, por supuesto, para mantener el talento que ya tenemos dentro del sector.
0: El pacte suposa un increment de la remuneració de les hores extra i un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys. La pujada d'enguany serà d'un 5% en caràcter retroactiu. Segons Roberto Serrano, el responsable de política sindical d'UGT, els 39.000 treballadors del sector començaran a notar aquest increment històric en la nòmina quan el BOIP publiqui el conveni.
2: Es la mayor subida que se ha realizado en los últimos años en cualquiera de los sectores, tanto de comercio como de hostelería, tal, y esto se lo ha llevado el metal. Esto es importante pues para que la gente se dé cuenta que no solo el turismo es importante en Baleares, sino que también el sector industrial.
0: La patronal també destaca la importància de l'acord per fomentar la indústria a la comunitat i diversificar l'economia. Minuts per arribar a les 7:30, l'entitat Mallorca Sense Fam, que fa més de 15 anys que reparteix aliments a les famílies que més ho necessiten, alerta de l'increment de les persones aquí a les illes que no arriben a final de mes. No poden omplir el rebost en plena temporada turística. El vicepresident de l'ONG, Joan Martorell, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha quantificat l'augment de beneficiaris en unes 1.000 persones.
3: El nombre de famílies pràcticament se manté igual que anys anteriors, a pesar de que estem dins ja la temporada turística i, en teoria, pues, hauria d'haver baixat. No és així perquè estem en la mateixa situació de sempre. Vull dir, són persones que tenen sous precaris.
0: I a Eivissa el problema dels assentaments no s'atura. Un punt on s'ha detectat un augment d'infrahabitatges és a la zona humida de ses Feixes de Vila, un lloc que no només es insalubre, sinó que és una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi. Ens ho explica Ivonne Aranyó.
4: Amagats entre la vegetació de ses Feixes de Vila hi viuen entre 40 i 50 persones en tendes de campanya i infrahabitatges. El desallotjament d'altres campaments, com els de Sa Joveria, ha propiciat que la població hagi augmentat en les últimes setmanes. L'Ajuntament d'Eivissa ja ha contactat amb la propietat perquè actuï en aquesta parcel·la. Si no ho fa, anirà als tribunals. Ho explica Jordi Griver, regidor de gestió ambiental.
5: Bé, ara la propietat ha de contestar el requeriment. Si no pot fer res perquè té la gent allí, et siguem pas des de l'Ajuntament i anem al jutjat perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació i hem de velar per això.
4: L'Ajuntament d'Eivissa també té la intenció d'intervenir en un altre petit assentament situat a ses Feixes de Talamanca, on hi resideixen 10 persones i prop d'un punt on fa poques setmanes va haver-hi un incendi. En aquest cas, el consistori també ha contactat amb la propietat de la parcel·la i està a l'espera de resposta.
0: I el govern espanyol ajorna l'aprovació del decret llei d'habitatge per manca de suports. Clàudia Mallia, bon vespre.
6: Bon vespre. L'executiu pretenia aprovar la mesura demà, però ha optat per guanyar temps i presentar-la després de l'estiu per intentar salvar la votació. Partits com Junts i Podem ja havien anunciat el seu vot en contra si el text no incluïa les seves peticions. Montse Mínguez és la portaveu dels socialistes.
7: Parece que este fin de semana ha habido negociaciones que acercan posiciones y por lo tanto se nos dan unos días más para poder llegar a un texto que luego cuando vaya al Parlamento sea consensuado y pueda salir adelante.
0: L'Ajuntament de Llucmajor ha paralitzat cautelarment les obres d'urbanització del polígon de Sant Fosquet.
6: Unes obres que investiga des de fa uns mesos el servei de Seprona de la Guàrdia Civil per presumptes irregularitats en la dotació de serveis. A través d'un comunicat, l'Ajuntament ha informat que la regidora d'Urbanisme ha signat el decret una vegada que els tècnics han revisat tota la informació aportada per la promotora. Malgrat tenir el permís, consideren que les adaptacions que s'han fet al projecte necessiten una autorització addicional.
0: I l'Ibedon ha canviat la seu de la seva delegació a Maó. Ara es troba al mateix edifici on es trobava el centre Verónica, on s'atenen a les persones víctimes de violència sexual, Gel Camarasa.
8: A partir d'ara, amb la nova seu, es podran coordinar recursos per assistir als 350 expedients que es troben en marxa i que van generar més de 2.000 assistències. Aquesta nova seu de l'Ibedona a Menorca arriba quan Balears segueix al capdavant de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones. S'ha de recordar que al primer trimestre d'enguany les denúncies van augmentar un 30%, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Per a la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, aquest augment s'ha d'interpretar com una evidència de l'augment dels mitjans que tenen les víctimes per fugir dels seus agressors.
9: Evidentemente debemos seguir trabajando desde la prevención, luchando contra la violencia de género, pero también es verdad que el tener más recursos, hacerlos más accesibles y mejorar esa atención, también evidentemente pues hace que afloren estas denuncias, que es lo principal, que pueda aflorar la violencia, que podamos atender a estas mujeres, pero también muy importante, ¿no?, pues la labor de prevención para evitar que estas situaciones se produzcan.
8: El centre va obrir el 2025 158 expedients nous, una xifra lleugerament més baixa que l'any anterior.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. La Policia Nacional ha obert una investigació per esclarir si en les càrregues policials d'ahir contra alguns manifestants es va actuar de manera desproporcionada i determinar si s'han de depurar responsabilitats.
6: El cos policial diu que va actuar com a resposta a l'agressió a 5 agents, mentre el delegat del govern estatal a les Balears, Alfonso Rodríguez, descarta dimitir com li han demanat els organitzadors de la manifestació, tot i que reconeix actuacions violentes per part d'alguns policies.
11: No és este delegado del gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera desmedida.
0: I la plataforma Menys Turisme, Més Vida qualifica l'actuació policial d'injustificada i convoca per demà una concentració.
6: Serà a les 12 del migdia davant la delegació del govern central a les Balears. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha reconegut estar impactada per la violència després de la manifestació. Les càrregues es van produir quan va acabar la protesta i van deixar un detingut que ha quedat en llibertat sense càrrecs després de passar a 8 hora baixa a disposició judicial.
0: Palma habilitarà acreditacions en codi QR per accedir en vehicle al dia de l'eclipsi.
6: Hotels, bars i restaurants s'hauran d'inscriure a un sistema telemàtic que ha habilitat l'Ajuntament. Els treballadors i els clients amb reserva d'aparcament de la platja de Palma, on estigui restringit circular dia 12 d'agost, podran obtenir el permís de manera digital o impresa. La gent que vulgui accedir a la zona restringida a peu o amb transport públic no haurà de presentar cap acreditació. Així ho han rebut els establiments de la zona.
12: Intentaré venir un poco antes para evitar, si hay algún tipo de restricción, pues que no me pille justo de tiempo, ¿no?, para venir a trabajar.
13: Siempre vengo en bus, entonces supongo que sí tendrá acceso porque el bus es público.
14: No sabía nada del tema de lo del QR y todo esto. Sé que va a haber un colapso, va a ser un desastre.
0: Cala Millor, a Mallorca, estrena un sistema de comptadors intel·ligents per controlar el consum d'aigua i la pressió estacional sobre aquest recurs en una zona turística.
6: S'hi han instal·lat més de 600 comptadors digitals, un centenar a la planta hotelera. Les primeres dades constaten un consum diari per habitació de 212 litres d'aigua.
0: I 39.000 treballadors del sector del metall es beneficiaran d'una pujada de sou del 18% al llarg dels pròxims 4 anys.
6: Ha estat la clau per desconvocar en extremis la vaga que havia de començar a primera hora d'avui. La patronal i els sindicats han signat la pau amb un nou conveni col·lectiu després de 7 mesos de negociacions.
0: Creix el nombre d'infrahabitatges a la zona humida de Ses Feixes, a Eivissa, davant el desallotjament d'altres campaments com el de Sa Joveria.
6: Un lloc que no només és insalubre, sinó que també és una àrea natural protegida amb un elevat risc d'incendi. Ara hi viuen una cinquantena de persones i l'Ajuntament d'Eivissa insta a actuar a la propietat. Si no, el regidor de gestió ambiental, Jordi Grivé, assegura que recorreran als tribunals.
5: Si no pot fer res perquè té la gent allí, siguem pas de l'Ajuntament i anem al jutjat. perquè ens autoritzin a entrar i a fer el desallotjament per la nostra compte, perquè, com et dic, hi ha un risc molt gran d'incendi, de contaminació, i hem de velar per això.
0: I a la següent mitja hora d'aquest informatiu vos explicarem que els equips d'extinció d'incendis continuen fent feina per apagar les flames dels focs de Madrid, Àvila, Castelló i Toledo, que ja han obligat a evacuar o confinar més de 180.000 persones.
6: Les condicions meteorològiques d'avui i demà donen una petita treva abans que dimecres tornin a pujar les temperatures i es compliquin de nou les tasques d'extinció. Ho explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
15: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
0: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
10: Informatiu vespre. Esports.
0: Esports que Xisco Ribas començaven ben pendents de la possible continuïtat de Jan Virgili davant el Reial Mallorca.
16: El conjunt vermell ha completat avui una doble sessió d'entrenament a la seva estada a Marbella, la principal incògnita de si el jove extrem català finalment quedarà al club. Els de Luis García Fernández han entrenat avui matí i en aquest moment estan realitzant una sessió de gimnàs. Jan Virgili s'exercita en total normalitat a la resta de companys i, de fet, un dels capitans de l'equip, Martín Valient, ha parlat de la situació de l'extrem.
17: Para mí, si Jan está convencido y quiere pues, representar este club en segunda división, creo que puede ser muy bueno también para su carrera, porque segunda división es una categoría complicada y ojalá pues pueda quedarse y...
18: ¿Te atreves a apostar de si se queda o no?
17: No apuesto, no sé mucho de apostar. Lo importante es que esté convencido de querer quedarse y de vivir un año ilusionante, eso creo que es la clave.
16: I si bé continua la feina damunt la gespa a Marbella, també ho fa als despatxos de Son Moix. Avui el club ha presentat un nou patrocinador que estarà present a la màniga esquerra de les camisetes en un acte que ha comptat a la presència d'Alfonso Díaz. El cap de negocis del club ha parlat també de Jan Virgili.
19: Y en tema de Virgili, pues ahí está en el equipo, está entrenando a tope, está feliz y el fin de semana hemos estado ahí. Está totalmente integrado y convencido y bueno, vamos a ver qué pasa.
16: I si no hi ha res de nou, qui sembla que partirà també a Samu Costa a l'Al-Nasser de l'Aràbia Saudita. Alfonso Díaz també ha parlat del migcampista portugués.
19: Bueno, Samu está de vacaciones, creo que bien merecida después de un Mundial y haber participado en un Mundial. Bueno, hay interés, es así, es cierto, pero bueno, la dirección deportiva está trabajando todavía en todo esto y... De momento el jugador, pues, de vacaciones, que es lo que le corresponde ahora mismo.
16: Qui tampoc no fa feina amb el grup és Arnau Puigmal, que continua fent feina al gimnàs per recuperar-se de les seves molèsties físiques al bessó. D'altra banda, les sensacions de les noves incorporacions de la plantilla són molt bones. Dissabte, els mallorquinistes s'imposaren per 3-0 a l'equip àrab Al Fateh amb 2 de Zito Luvumbo i 1 de Don Prats. En aquest amistós es varen estrenar jugadors com el davanter Adrián Fuentes, que va ser titular, i també el central Sumajoro i el migcampista Antoniu Roca, escoltant precisament el jugador cedit per l'Espanyol.
20: I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip. L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip. I individual, sobretot, pues, créixer, reivindicar-me, com tu dius, i ser atrevit.
16: I el darrer fitxatge del Mallorca, Arnau Tenes, considera també que l'objectiu de l'equip és tornar a la primera divisió.
21: He vingut a portar i juntament amb els meus companys l'equip a primera, una altra vegada, que és on ha d'estar. I sí, tenim una plantilla molt bona, per sort el club ha pogut fer molt bons fitxatges i res, intentarem pues, guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
16: Dijous l'equip disputarà el segon partit amistós a terres andaluses contra un altre equip àrab, l'Al-Ittihad. A la primera federació, l'Uda Eivissa ha tornat als entrenaments en la segona setmana de pretemporada amb el mercat aturat. Des de fa 8 dies, l'equip blau-cel no anuncia cap incorporació i tot això encara falten per arribar entre 8 i 10 jugadors. Avui la novetat ha estat veure el central cedit pel Castelló, Ismael Fadel, fent feina per primera vegada amb els seus nou companys. En futbol femení, el Barça de Catacoy i Patrick Jarro torna a la feina. El conjunt blaugrana ha reprès l'activitat amb un repte majúscul per a la pròxima temporada, revalidar l'històric pòquer de títols que van conquerir la darrera campanya amb Pere Romeu al capdavant. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal iniciarà aquesta setmana la pretemporada 2026-2027. Dimecres es faran les proves mèdiques i per dijous està previst el primer entrenament al pavelló municipal Toni Pissà. A més, el club mallorquí ja té 3.220 abonats per aquesta temporada, una xifra propera al rècord d'abonats que es va assolir la temporada passada en 3.400. En bàsquet, a la primera FEB, l'Estia Menorca ha anunciat el fitxatge de Wildens Levec. El pivot estatunidenc de 26 anys a Terrelilla s'ha dit pel València Bàsquet després de fer una gran temporada al Càceres Patrimoni de la Humanitat i liderar també les estadístiques de valoració, taps i mats en el grup oest de la segona FEB. Pel que fa al ciclisme, el Tour de França, Tadej Pogacar ha fet història. El corredor eslovè de 27 anys ha conquistat el seu cinquè Tour, igual així a Anquetil, Merckx, Hinault i Miguel Indurain. Tot això després de la victòria del neerlandès Mathieu van der Poel a la darrera etapa que va finalitzar als Camps Elisis de París. Pel que fa al ciclisme balear, en el Campionat d'Espanya de pista disputat a València, la selecció de les Illes han sumat 10 medalles, 4 d'or, 3 de plata i 3 de bronze. Xavi Canyelles ha estat el gran protagonista amb 3 ors, 2 d'individuals i un per equips. També han pujat al podi Joan Martí Bennàsser, Francesc Bennàsser, Marga López i Marina Garau. A més, Joan Sansó ha completat l'èxit balear amb 2 medalles de plata al Campionat Paralímpic de pista. L'atletisme balear també va ser protagonista aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya, disputat a Màlaga en la presència de 4 atletes mallorquines. L'única medalla balear du la firma d'Esperança Cladera. La corredora morera del València Club d'Atletisme ha guanyat el bronze a la prova dels 200 metres amb un registre de 23 segons i 4 centèsimes, només una centèsima per darrere de la medalla de plata. D'altra banda, Carmen Marco va acabar en sisena posició als 200 metres, el mateix lloc que Daniela García als 800, i als 100 metres tanques Inés Pascual va acabar vuitena. I acabam l'informació esportiva parlant de vela, perquè el mallorquí Joshua Castro ha conquistat l'europeu sub-15 de Tecno 293. El jove regatista del Club Marítim Sant Antoni de la Platja ha signat una brillant actuació en 9 podis i es proclama campió continental en aigües poloneses.
0: Gràcies, Xisco. Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
22: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
10: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Els equips d'extinció d'incendis continuen fent feina per apagar les flames dels focs de Madrid, Àvila, Castelló i Toledo. Les condicions meteorològiques d'avui i demà donen una petita treva abans que dimecres tornin a pujar les temperatures i es compliqui de nou les tasques d'extinció. Els quatre incendis han obligat a evacuar o confinar més de 180.000 persones.
6: Els incendis d'Àvila i Madrid continuen actius i sense estabilitzar. En el cas de Madrid, preocupa l'evolució de les flames al nord de l'embassament de Sant Joan. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que avui i demà són dies importants perquè dimecres les condicions meteorològiques tornen a empitjorar amb l'arribada d'una nova onada de calor.
15: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
6: L'incendi de Castelló a la Vall d'Uixó roman fora de control. Aquest matí els mitjans aeris no han pogut fer feina per mort del fum, però sí que ho han pogut fer avui hora baixa. Concretament, hi ha 25 mitjans aeris que fan feina per apagar el foc. Per aquesta nit s'espera un escenari més favorable, ja que es preveu que baixi el vent.
0: Precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desplaçat aquest migdia a Castelló, des d'on ha insistit que aquests greus incendis confirmen l'evolució del canvi climàtic.
6: Ha agraït als mitjans de comunicació la lluita contra les teories de la conspiració i les notícies falses. També ha reiterat la necessitat d'un pacte d'estat contra l'emergència climàtica com a prioritat nacional.
3: La emergencia climática, este aumento sostenido y sistemático que estamos viendo cada año de las temperaturas, lo que están haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios que estamos sufriendo. Por cierto, con patrones cada vez más semejantes en los incendios que estamos viendo a lo largo y ancho de todo nuestro país.
6: La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerat que ara no és moment de grans anuncis i ha recriminat a Sánchez que faci més de 10 anys que anuncia un pacte d'estat d'emergència climàtica sense que l'hagi concretat.
4: Que des del 2014 el gobierno, en concreto el presidente del gobierno, viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver. Yo lo que tengo claro es que tenemos que ver qué incendios han sido causados por la acción del hombre, que estamos viendo que por toda España está siendo la inmensa mayoría, cómo evitar que esto vuelva a suceder, que los bosques estén limpios.
6: Pel que fa a l'incendi de Castelló, la delegada del govern estatal a València, Pilar Bernabé, ja avançava a primera hora que pot ser un incendi provocat.
7: Todas las investigaciones están abiertas, insisto, no parece que haya causas naturales que puedan haberlo provocado, por lo tanto, se está trabajando en las líneas de investigación que tengan que podamos darle información pertinente cuando vayan avanzando esas investigaciones.
0: El govern estatal ha suspès les tasques de recol·lecció, maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i a les províncies d'Àvila i Toledo, això mentre duri el període d'emergència per incendis forestals.
6: Això perquè les segadores i alta maquinària agrícola poden originar ignicions accidentals per fricció, impacte d'elements metàl·lics, sobreescalfament de components mecànics o qualsevol altra incidència pròpia del seu funcionament i, per tant, causar incendis no intencionats.
0: Precisament, l'executiu estatal declararà en el Consell de Ministres de demà zona greument afectada a les localitats de Madrid, Àvila i Castelló.
6: En les darreres hores, Portugal, Grècia i Turquia s'han sumat a les tasques d'extinció dels greus incendis que afecten el centre del país.
0: També França lluita contra els incendis forestals que ja han arrasat milers d'hectàrees i han obligat a confinar i evacuar milers de persones a diferents regions del país.
6: La situació és especialment crítica a la perifèria de Bordeus, on les flames es mantenen a només 15 quilòmetres de la ciutat i una fumera taronja ja cobreix tota l'àrea metropolitana. Tot i que el foc està estabilitzat, la situació continua sent desfavorable. A tot el departament de la Gironda, la xifra de persones desallotjades de manera preventiva ja supera els 220.000 evacuats.
0: 13 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. L'acusació popular rebaixa de 24 a 13 anys la petició de presó per a Begoña Gómez. També demana que testifiquin Pedro Sánchez i Félix Bolaños en el futur judici amb jurat popular. Així consta en l'escrit presentat per les acusacions que lidera Azteoid per a la seva assessora, Cristina Álvarez. Demanen ara 6 anys de presó en lloc de 22 que demanaven inicialment.
6: El jutge Juan Carlos Peinado havia demanat aquestes noves conclusions després que l'Audiència de Madrid avalés jutge Gómez per tràfic d'influències i malversació. En el text, les acusacions mantenen que la trajectòria professional de Gómez va fer un canvi radical quan Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa. També destaquen que va assumir una càtedra a la Universitat Complutense sense cap procés de selecció ni titulació.
0: I una jutgessa ha processat els 3 Mossos d'Esquadra acusat d'ajudar a l'expresident català Carles Puigdemont a fugir l'agost de l'any 2024 a Barcelona. La magistrada veu indicis suficients de coordinació amb els agents per evitar la detenció de l'expresident català.
6: Els 3 policies queden a un pas de judici per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes penat amb la inhabilitació. L'escrit detalla que els agents varen escortar, encerclar i ocultar Puigdemont entre la multitud després de la seva reaparició al passeig de Lluís Companys a Barcelona. Ara la Fiscalia i les acusacions tenen 10 dies per presentar els seus escrits de qualificació.
0: I la defensa de Villarejo defensa que l'operació Kitchen va ser una investigació d'intel·ligència legítima.
6: Segons el seu advocat, el dispositiu cercava patrimoni ocult i testaferros de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i no documentació incriminatòria per al PP. El lletrat Antonio García Cabrera ha demanat l'absolució de Villarejo, per a qui la Fiscalia demana 19 anys de presó.
0: I el Ministeri d'Igualtat convoca per a demà un comitè de crisi per analitzar els assassinats masclistes dels mesos de juny i juliol fins als darrers confirmats la setmana passada a Màlaga i a Toledo.
6: El mecanisme s'activa davant el repunt de casos amb l'objectiu d'examinar les circumstàncies dels crims per tal de detectar possibles errades en el sistema de protecció i millorar els protocols d'actuació. Aquest any, 31 dones han estat assassinades per violència de gènere.
0: Tot plegat quan un home està condemnat a 9 anys de presó per pegar la seva dona i deixar-la tetraplègica.
6: Els magistrats de l'Audiència Provincial d'Osca consideren provat els fets que varen passar el 2024 quan l'home va propinar cops al cap a la dona. Està acusat d'un delicte de lesions amb l'agreujant del parentiu.
0: I en internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat aturar els bombardejos contra l'Iran per negociar un acord de pau, un acord, volien dir, per posar fi al conflicte.
6: Ara bé, manté que reprendrà els atacs si les converses fracassen, unes declaracions que arriben tot just el dia abans que Trump es reuneixi amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que viatjarà a Washington per assistir al funeral del senador republicà Lindsey Graham.
0: I Àustria se suma a la llista de països europeus que prohibiran l'accés a les xarxes socials als menors d'edat.
6: En aquest cas s'establirà el límit legal en els 14 anys. El govern austríac ha acordat traslladar aquesta qüestió al Parlament per a la revisió del projecte de llei, mentre que també informarà a la Comissió Europea. La llei entraria en vigor el 2027.

0: Medicaments, bolquers, menjar... Durant un mes s'han recollit tota classe de subministraments per enviar cap a la Guaiara, l'epicentre dels terratrèmols de Veneçuela.
1: En total s'han recaptat 9 palets de materials que ara es troben parats a una nau a l'espera de ser enviats. La resposta de la gent ha superat les expectatives dels organitzadors de la iniciativa, que ara necessiten pagar el transport d'un contenidor per enviar-ho tot a Sud-amèrica. Per recaptar fons, avui vespre se celebra a partir de les 8:30, d'aquí prop de 40 minuts, al pati de l'escola Doctor Comas de Alaior, el concert Menorca canta per Veneçuela. Serà un espectacle de música menorquina on actuen gratuïtament artistes com Bep Marquès, Eva Pons Trio, Xalandrí i Quatre Sols i un piano. Reina Lladó és una de les impulsores de la campanya.
2: Pues van directamente a taquilla para disfrutar de un concierto completamente de música menorquina. La entrada es 10 euros, también tenemos fila cero. Y en el cartel que tenemos a la disposición pueden hacer sus donativos. Si no pueden ir, que sepan que va a ir directamente a nuestras personas damnificadas allí en La Guaira.
0: Una recollida que s'ha fet a Menorca. De fet, l'Hospital Mateu Orfila estrena una nova sala blanca per garantir la màxima seguretat en la preparació de medicaments estèrils. Aquest nou espai ha suposat una inversió de prop de 450.000 euros. Carles Marquès.
3: El Servei de Farmàcia de l'Hospital Mateu Orfila ja disposa des de fa 2 mesos d'una nova sala blanca per preparar medicaments estèrils amb les màximes garanties de seguretat. L'espai permetrà elaborar més de 15.000 preparats a l'any. Són medicaments que s'administren directament a l'organisme i, per tant, requereixen un entorn especialment controlat per reduir al màxim qualsevol risc de contaminació. Manuela García és la consellera de Salut del Govern Balear.
4: Facilita 2 elementos importantísimos. Por un lado está la calidad de la prestación que damos a nuestros pacientes, pero por otro lado también la seguridad de los propios profesionales.
3: Entre les preparacions que s'hi duen a terme hi ha els tractaments oncològics, la nutrició parenteral i altres mecanismes intravenosos, així com fórmules individualitzades per a pacients hospitalitzats. Sentim altre cop la consellera Manuela García.
4: Estoy refiriéndome sobre todo a los citostáticos, que son los fármacos que se ponen en la quimioterapia, o también la nutrición parenteral, es decir, bolsas que llevan los pacientes para alimentarse cuando no pueden utilizar la vía digestiva.
3: El sistema controla les partícules presents a l'aire, la contaminació microbiològica, la temperatura i la humitat, i també les pressions entre les diferents estances.
0: 7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: pensando. IB3 Ràdio s'afegeix a la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Heu pogut escoltar en directe des d'Esbaluar l'emissió del programa cultural d'aquesta casa, l'Aviador, i en qüestió d'un parell de minuts s'hi afegiran també els companys de Xiu Xiu des d'allà. El festival viu les primeres hores amb el devessall d'oferta marca de la casa, obert al món, però sense oblidar Sandra Martínez, les produccions balears.
1: Parlant, per exemple, de Xam, és un thriller psicològic, obra d'Òscar Bennàsser, director de la sèrie La vida bàrbara, que diuen ens agradarà si som d'utopies que acaben malament i que ens va deixar fascinar per asbestes. A Xam és una coproducció, per cert, d'IB3 i es podrà veure en tot just una hora a la sala Rivoli de Ciutat. Aquesta no ha estat l'única proposta amb accent balear de la jornada. Avui, hora baixa, també ha estat el torn, per exemple, de Les culpables. Però qui són les culpables? Idoles en lotes, les adolescents que avorten. Va ser el cas de Marta Duran, la directora del film, que en plena pandèmia va fer una crida a les xarxes per recollir testimonis i en va rebre més d'un centenar. Les seves històries són les que es mostren en aquesta pel·lícula. Montse Pujol és la productora del film.
2: I la Marta sempre explica que en aquell moment de pandèmia d'estar tancat a casa a la seva habitació es va sentir més entesa i més acompanyada que mai, no? Tants anys de viure-ho en silenci i de cop fas una publicació a les xarxes socials i surten dones de sota les pedres, dones que podien tenir la mateixa edat, viure molt a prop, que havien viscut una cosa molt similar i pel silenci no.
1: Les culpables va ser premiada al Mallorca Talent Lab i aquesta va ser, de fet, la primera empenta per poder tirar endavant el projecte. Arribarà a sales per octubre i, tot i que està oberta a tota mena de públic, té molt present un sector determinat.
2: Que aquesta pel·lícula va destinada a una noia que ha avortat i es pensa que és l'única del seu poble, del seu institut, que ha avortat, perquè vegi que no està sola, que és més comú del que sembla i que està acompanyada i que en pot parlar, que no és cap vergonya ni res dolent.
1: També arribarà a sales passat l'estiu Érem una gran família, és l'òpera prima de Cristina Rosselló, que ha transformat 18 hores d'enregistraments d'un arxiu familiar des dels anys 40 als 90 en una obra política on es veu el pas del temps i els canvis, o no, en moltes coses.
3: Un procés que he disfrutat molt, com a tenies control total, guionitzar-lo, pensar com, sense ser una pel·lícula política, com fas, com veus que se pot aprendre molt de la història, amb històries familiars, i la veritat és que jo m'ho he passat molt bé i estic molt contenta del resultat, també.
1: I un film documental d'aquest tipus, però a qui pot interessar? La directora té molt clar que tothom.
3: És un poc inevitable recordar una mica, pues, jo, per part meva, els meus pares, els meus avis, però també hi ha gent, com la meva cosina, per exemple, que té 20 anys, que l'ha vista i que li ha fascinat, que és potser un públic objectiu que no hagués pensat de bones a primeres, però que de sobte crec que pot aprendre molt també d'aquestes històries.
1: Tot això, com dèiem, en una jornada marcada també per la presència del documentalista John Wilson, l'home que va esdevenir un creador de culte gràcies a la sèrie d'HBO How to With John Wilson i que ha presentat a Nit a Ciutat la història del formigó, on manté la marca de la casa, càmera en primer pla, personatges reals que superen la ficció i un humor molt particular que és capaç d'aplicar fins i tot a la història d'aquest material de construcció. Wilson ha protagonitzat una xerrada a Esbaluar on ha deixat ben clar que el concepte de normalitat, com passa també amb el del sentit de l'humor, no es pot generalitzar mai de la vida.
4: You're normal, you think I'm normal. There is no definition of normal that sticks. So it's like something that you think would be funny.
1: Tothom es creu normal, diu, i allò que et pot fer gràcia a tu no té per què fer-ho a ningú més. Wilson enregistra, munta i guionitza les seves obres i ho fa tota la vegada. A la sèrie de televisió tenia un equip al darrere, però amb aquesta història del formigó està tot sol. I això, confessa, és més caòtic, però també, diu, més creatiu.
4: The chaos of that timeline is more inspiring. Exactly.
1: Tres apunts només d'una jornada plena de propostes diferents, com sempre, d'aquí, d'allà i també de música, perquè l'actuació musical de la Bien Querida a la Misericòrdia comença en tot just una hora.

0: L'organització del certamen ha fet públic un comunicat a través de xarxes socials en el qual anuncia que per causes de força major, sobrevingudes i alienes a la voluntat de la direcció, la cinquena edició del festival queda cancel·lada de manera definitiva. El festival havia de començar aquest dissabte al recinte Firal des Mercadal amb un concert de Víctor Manuel. També estaven programats artistes com Niña Pastori, Loquillo i Antonio Orozco, a qui sentim de fons.
1: Hem arribat a les 8, moment per actualitzar els principals titulars.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Canlı kol. İyi tut.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Yo me río, tío, es que no puedo.
1: ¿Cuál es el tío?

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Dice la gente.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que hacer por...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Basta, venga, yo le digo una cosa, hermano, esto es un vallenato.

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.